0: grande de Pablo, ¿eh?
1: Cómo toca en directo. Es muy grande, Pablo.
0: Si se lo han perdido, recupérenlo. Lo tenemos ya en todas las plataformas. Pablo López, esta mañana aquí en Hoy por Hoy, presentando en primicia su nuevo disco. Mañana más cosas bonitas, mañana más cosas maravillosas aquí en Hoy por Hoy. Les esperamos desde las 6 de la mañana a las 5 en Canarias. Descansen. Adiós.
2: A verme solo y caminando.
3: Hoy por Hoy, con Aimar Pretos.
4: Radio Ontinyent, Cadena SER. En la SER, Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
5: Bon dia. Dimarts. Un dia de la setmana que té molt poca propaganda, saps? El dilluns té mala fama. El dimecres és l'Equador i també mala fama per a mi. El dijous ja comença a prometre coses i el divendres té pràcticament un club de fans. El dimarts, en canvi, arriba, fa la seva feina i no espera que ningú li agraïsca. No té relat, no té èpica, no? No té ni una frase motivadora decent. I, sincerament, també s'agraeix, perquè no tots els dies han de canviar-nos la vida. Alguns ja fan prou si aconseguim, o fem prou si aconseguim arribar a la nit sense haver-la complicat massa. Com dic, és dimarts, és 15 de setembre, són les 12:20, i això és Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida. Benvingudes, benvinguts. Lluís Francesc, bon dia.
6: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
5: Explica'ns com està la situació de l'oratge.
6: Es manté una situació d'estabilitat atmosfèrica generalitzada a la península Ibèrica, dominada per les altes pressions, amb cels per lo general poc nuvolosos oblidats i sense precipitacions. Per als nostres interessos tenim un acusat ascens de les temperatures diurnes. Este dimarts, a Ontinyent i a la Vall del Vall dels Valors màxims es quedaran per damunt dels 35 graus. Serà una jornada poc nuvolosa oblidada, vents predominants de component sud-sud-oest i un ambient, com comentava, ben estable i molt càlid. Des a partir de demà dimecres, quan esperem l'entrada diumendre fred, un talvec, amb un front associat que podria afectar-nos ja de cara a la vesprada nit. No descartem que es poden produir algun ruixet, algo de precipitació. En principi arriba en frontosis, que vol dir pues que arriba amb prou desgastat, però la profunditat del meandro fred serà el que determina si ens afecta més o menys. De moment hi ha dispersió. Per lo que per el dimecres tindrem un dia de cels poc nuvolosos a nuvolositat d'evolució, probabilitat de precipitacions i temperatures en acusat descens.
5: Gràcies, Lluís. Això serà l'últim que ha dit per a partir de demà dimecres, però veus com el dimarts tampoc no hi ha canvis en l'oratge, si és que és dimarts. Carmen Úbeda, què tal? Molt bon dia.
7: Molt bon dia, Miguel.
5: Heu pensat alguna vegada això, lo del dimarts?
7: Sí que té una frase.
5: Sí. Bueno, en castellà, sí, martes, ni te casi ni te marques, pero en valenciano. No,
7: bueno, igual hi ha alguna, Manolo.
5: Igual sé que ya, Manolo, per favor.
7: Manolo Requena.
5: Manolo llama. Bueno, que ho diga el dijous.
7: Vinga, exactament, va. Per el moment, fins a dia d'avui, temperatures caloroses, estem a la nostra comarca entre 28 i 32 graus, més fresquets a la zona de Fontanars, és aquí on està la mínima d'avui, i la màxima és 32 graus hacia Ontinyent, i a partir de demà tenim avís taronja per pluges, així que estarem pendents, sobretot, de tota aquesta informació que ens aporta el nostre meteoròleg Lluís Francesc, i, per favor, atents a totes les fonts oficials.
5: Efectivament, i nosaltres ho contarem. Gràcies, Carmen. Toca picaeta.
4: Hoy por hoy, Ontinyent Baida al Baida.

0: Anem a Felicia Picaeta amb Esteban Arroyo, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, Miguel, bon dia.
0: Tomàs Marín, què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia, què tal?
0: A Carmen ja l'heu escoltat. Esteu d'acord amb el del dimarts o no?
3: Que és un a mi no m'agrada el dimarts.
2: No, a mi tampoc.
0: És un dia que no té
3: res. De
0: no
3: fet,
0: té,
3: no avui m'he despertat res. I no recordava quin dia era, i quan he vist en el mòbil que era dimarts...
0: Sempre és dimarts.
2: No, per...
0: dimarts. Si, si no te'n recordes,
3: el dimecres,
0: és dimarts.
3: El dimecres ja m'agrada més.
0: A mi no m'agrada gens.
3: El dimecres, no?
0: A mi no.
3: T'agrada més el dimarts?
0: El dimecres, no. El dimecres passen coses dolentes, sempre.
3: No, home, no.
0: Sí. Bueno, dolentes, vull dir... que no acaba d'eixir tot com té que eixir.
3: Bueno.
0: És històricament en la meva vida. Històricament en la meva vida.
2: Acaba de trobar una...
3: Los hechos son los hechos. Dita.
0: Ah, dimarts, dimarts, dimarts.
2: Jo estava... Sí, per als desgraciats, tots els dies són dimarts.
0: Oh! Oh! Veus? Ve a dir el que jo deia. I has trobat alguna més, Esteban?
2: En un fumet. Sí, dimarts a comprar naps, per exemple.
0: Pues mira.
3: Bueno, veus?
2: Cada dimarts porta el seu mal.
0: Ah, ja està. Cada dimarts porta el seu mal. Si és que no, no, que no, que no.
3: Una cosa, pobre dimarts.
2: Mira, mira,
0: ara que no ens escolta...
2: Una altra. Els que naixen en dimarts, penes agrapats.
0: Hola!
3: Quin dia vau naixer?
0: Jo divendres.
3: Jo dijous.
2: Bueno, jo sí, jo 2 de setembre ja.
0: Divendres una de la matinada.
2: Jo 2 del migdia.
4: Una de la matinada?
0: Sí,
4: ostres.
0: Sí, jo ja vaig néixer en horari bo.
4: Jo a la una de la vesprada ja. Jo vaig néixer una...
3: Martes.
4: Dimarts.
3: Oh, ho acabo de buscar.
0: El meu fill divendres també. Però a una del migdia.
4: Mare meva, tu és que soc un jo sóc un desgraciat.
0: No, no,
4: era?
0: No.
4: Com era la dita?
0: No.
4: Com era la dita?
0: No.
3: I quina és dimarts?
4: Ah, penes agrapats.
3: Sí.
0: Vinga, l'últim.
2: El dimarts, dia de tallar orelles.
4: No sé, això no rima.
0: Perquè...
2: Ja, no sé.
0: I haurà que buscar la història, deixa
2: és una antiga
4: però
2: expressió...
4: Però que no es tallen les orelles perquè tenen que escoltar la ràdio.
0: Molt bé, Tomà.
2: Ole.
0: Veus, tot es pot canviar, tot sí. Es pot canviar. Bon, anem a contar què és el que hem preparat per als diferents programes. Comencem per l'Oi por Oi, encara que siga dimarts.
3: Sí, encara que siga dimarts tenim Oi por Oi, com cada dimarts.
2: Temes agrapats.
3: Temes agrapats perquè parlarem de l'actualitat de la comarca, d'educació, de literatura i de gastronomia.
0: Fixa.
3: Així que imagina't. Començarem parlant amb José Cantó, director del campus d'Ontinyent de la Universitat de València, per a parlar... de l'inici de curs que va començar just ahir a aixe campus. Les aules van tornar a obrir les seues portes, els estudiants van tornar a començar un nou curs, així que volem conèixer com va esta activitat que enceta
0: sí,
3: el campus.
0: I sobretot perquè un any més s'ha començat el curs amb totes les places cobertes en les seues titulacions. La que més està ahí és la d'infermeria. Que hi ha moltíssimes persones en llista d'espera i volem saber com funciona això, perquè clar, estem parlant de més de 1.000 persones en llista d'espera. No sabem com funciona això de la llista d'espera, què han de fer, què no han de fer, etc. I volem preguntar-li a José.
3: Això és un horror, estar en llista d'espera.
0: Clar, és que jo crec que són 1.700 aspirants en llista d'espera. 1.700.
3: Són moltíssims.
0: Clar, és que...
4: Tu, Carmen, també vas entrar en llista d'espera, no?, a València.
3: Sí, jo no vaig entrar en València. Jo volia estudiar periodisme en la Universitat de València i em vaig quedar ahí en la llista d'espera, vaig entrar en la de Elx, en la Miguel Hernández.
0: Bueno, pues,
4: per a que es feu una idea
0: com jo
4: en la llista d'espera de la Universitat de València estava el número 300 aproximadament, una cosa així, i en la Universitat Miguel Hernández vaig entrar el 27.
0: El 27.
4: Per a que es feu una idea de com varia tot, la demanda...
3: Sí, exactament.
4: El tipus de ciutat que siga...
3: Jo estava a la 60 i no vaig entrar,
4: La 60?
3: Estava en la primera remesa, la 60, i no vaig entrar.
0: De la Universitat de València? Ostres.
3: Em vaig quedar la 13.
0: Doncs no sé si esteu escoltant alguns dels que esteu en la llista d'espera d'infermeria, sí, al campus d'Ontinyent, però...
3: No sé si infermeria funcionarà igual, depèn de la demanda, exactament.
0: No sabem com funciona...
3: A més, això va ser...
4: Depèn de facultat, d'universitat.
3: Això va ser fa 10 anys.
0: Clar, i això pot ser que hagi canviat.
3: 10 anys, 2016.
0: Després ho preguntaré, José, perquè jo crec que és molt interessant això, i també, ja que passa per ací, la facultat veterinària.
4: Com no?
3: Com
0: està la cosa?
4: No?
0: Vinga, més coses.
3: Vinga, més cosetes. Com avui és dimarts, per a que siga menys dimarts, tenim una nova edició de Ser Comarca per a repassar l'actualitat dels 34 municipis de la nostra comarca, així que estiguen atents, que segur que contem algo del vostre poble. I més cosetes. Respecte a la literatura, tindrem així al nostre estudi a Sergio Ramiro per a que ens presenti la seva primera novel·la. Porto per nom Te apuesto la vida. Ramiro, amb més de 25 anys d'experiència en cooperació internacional i projectes humanitaris, ha treballat en més de 30 països.
0: És brutal.
3: I ara el que ha decidit és traslladar a la ficció una història que porta el protagonista a recórrer el món durant quasi 2 anys i enfrontar-se a realitats com la guerra, la pobresa, la pèrdua i la solidaritat.
0: És un poc barreja entre ficció i realitat, perquè hi ha moltes coses que ell ha viscut que ha aprofitat per a la història que ha creat i el personatge que ha creat. De fet, després li preguntaré, però crec que l'inici de la història i el personatge està basat en un personatge real que ell va trobar en algun moment de la seva vida. Jo crec que és molt interessant.
3: Molt interessant.
0: I he de contar moltes coses. Clar, és que estem parlant de 25 anys treballant en cooperació internacional per una muntonada de països i veient realitats que nosaltres ni les tenim clares que existeixen. No?
4: I avui dia, que, com d'importants són aquests tipus d'institucions, associacions, organitzacions...
0: La cooperació internacional.
3: Pot ser un col de realitat.
0: Exacte. Volem que té que contar el bo de Sergio Ramiro.
3: Bueno, i el tema de la gastronomia, bueno, ja sabeu que cada dimarts també... Això també t'alegra, no?
0: A mi
3: és que jo estic intentant alegrar-te el dimarts,
0: sí,
3: Miguel.
0: Sí. No, estàs aconseguint-ho.
3: A veure si ho aconseguís, perquè és que anem a parlar de nou de gastronomia. Sí. La setmana passada els que van poder escoltar la secció de la cuina de Santi amb el xef Santi Prieto saben que ens van quedar... mai millor dit ahí en el caramelet en la mà i després es el van furtar i és que vam estar a la cuina de Santi parlant de diferents tipus de xocolata i Santi es va prometre que esta setmana ens faria una recepta, així que tindran eixa recepta de xocolata i no sols la tindran a la ràdio sinó també a les nostres xarxes socials perquè la hem gravat en vídeo, una recepta
0: dolceta.
3: Que de primera m'apareix fàcil.
0: Bueno,
3: necessiteu alguna ferramenta
0: sí.
3: que igual no la teniu en l'armari de casa, però bueno.
0: Jo no dic, jo conec a gent que la té.
3: Però dir-ho?
0: Sí, sí, clar.
3: Un sifó.
0: Teniu a casa un sifó?
3: No,
0: teniu sifó, no, jo tampoc.
4: No.
0: Però conec a dos persones que tenen sifó a casa, que diu, molt bé, l'has usat? No l'he usat. Però
3: bueno, si teniu sifó en casa, atents. Perquè podreu utilitzar-lo en una recepta que vos avance, està espectacular.
0: Ai, ho deixem. Acabarem el programa de manera molt dolça, també puc dir, clar, si parlem de xocolata. Gràcies, Carmen.
3: Gràcies, Miguel.
0: Tomàs Marín, hora 14. Què tenim?
4: La veritat és que bo. Bueno, per a fer fam, no? Per a després de l'hora 14 on tinguem la Vaida Albaida. Bueno, el nostre espai con anem a fer-nos res a d'aquestes xerraetes que va a tindre al llarg d'aquest programa. I pel que fa a les diverses qüestions que volem comentar, anem a parlar de la programació de Tardor Jove 2026 a Ontinyent. També parlarem d'un accident de trànsit també a ir a la capital de la Vaida Albaida. Posarem el focus també en els petits municipis de la Vall d'Albaida. Feia una estoneta estàvem en aquesta presentació de la gala dels Premis de la Literatura Eròtica a la Vall d'Albaida. Us contarem on es farà, què es va fer, entre altres qüestions. I també, com no, pel que fa a municipis meudets i tot el que és la informació dels 34 municipis de la Vall d'Albaida, avui viatjarem fins a Benissuera i Bocairent, entre altres municipis que de segur van apareguent notícies i novetats. I com sempre, tancarem amb un espai cultural i també amb la nostra crònica esportiva.
0: I després, ser deportivos.
4: Exacte.
0: Que avui és dimarts i que
4: futbol tenim. Comarcal, un repasset.
0: Molt
4: bueno,
0: bé.
4: Anem a, com no, fer un poquet de... com podem dir-ho, de resum de tot el que ha estat el cap de setmana per a tots els equips de la Vall d'Albaida, perquè ja han debutat tots en competició oficial. Parlarem de la Geneta, per exemple, que va empatar a 0 davant l'Eldense B. Escoltarem tant l'entrenador de la Geneta com el de l'Eldense B. Per altra banda, posarem el focus també en la Lliga Comunitat, amb aquest empat a 3 del Benigànim. Anava guanyant 0-3 a casa del Calp. Finalment va acabar el resultat en un 3-3. Parada també en la Primera Valenciana, Olleria i Llutxent. També comentarem com l'actualitat del Deportivo Ontinyent femení i tancarem repassant els resultats de la nostra Copa, on diversos equips de la Vall d'Albaida han aconseguit la victòria i altres s'han acomiadat d'aquest trofeu que, sincerament, per als equips menudets pot arribar a servir com a finalitzar la pretemporada, per dir-ho d'una forma,
0: clar.
4: Perquè són equips des de Tercera Valenciana fins a Lliga Comunitat. Són 4 categories i sabem que en el futbol, d'una categoria a una altra, ja hi ha un pas molt, molt gran i és molt difícil aconseguir grans resultats. Però, bueno, això és el que tenim per al nostre ser deportivos, que començarà a les 3:20 de la vesprada.
0: Gràcies, Tomàs. I esta vesprada, sí, tenim ventana.
4: Dic
0: això
4: sí.
0: Perquè demà no tindrem ventana.
4: No.
0: Però avui sí que tenim i que hem preparat Esteban a partir de les 7:20.
2: Ahir teníem el regidor de joventut, Àlex Borrell, per parlar de Tardor Jove. Avui parlem, doncs, de majors actius. La regidora de majors actius, Inma López, ens parla d'aixes activitats que ahir es van posar en marxa als diferents centres cívics de la ciutat, Sant Rafel, Sant Josep, El Llombo, i d'eixes activitats que al llarg de l'any van realitzant-se també dins de la regidoria de majors actius, doncs eixes activitats que tant d'èxit tenen com viatges. El 30 de setembre hi ha un viatge a València, un viatge cultural, i està complet ja. L'esmorzar de Nadal, l'esmorzar que vam anar l'any passat a gravar un reportatge, visita turística també a refugis, al refugi antiaeri del Regai, i també al Mahoba. Moltes activitats per a que els majors estiguen actius.
4: Dimarts moltes activitats.
2: Sí. Ah, mira.
0: I en Ixadita acabem la picaeta d'avui.
4: Vinga, Manolo, orgullós, avui.
0: Gràcies.
4: Vinga, Manolo, vamos.
0: Carmen, gràcies, adeu. Esteban.
2: Gràcies,
0: Tomàs. Adéu.
1: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Ay, vengo de ver a Isabel y no sabes lo bien que huele su casa.
2: Claro, porque el miércoles fuimos al outlet de Vila Hermanos.
1: Ah, ¿tienen outlet?
2: Claro, fragancias para el hogar y velas de lujo a un precio muy asequible. Tú también puedes venir al outlet de Vila Hermanos Cerería. Lunes, martes y miércoles de 10 a 2 y jueves y viernes de 3 a 7. Vila Hermanos Cerería, en el polígono La Costera de Atxeneta d'Albaida.
3: Al restaurant De Bosch t'espera una carta mediterrània amb tocs de fusió, elaborada amb cura i producte de qualitat. Entre setmana menja amb calma i continua el dia amb bona sensació gràcies al nostre menú degustació. Restaurant De Bosch a Ontinyent, carrer Manuel Taverner Gandia 5. Troba'ns a Google o Instagram per a més informació.
4: Oye, ¿sigues pensando en cambiar de camión?
5: Sí, ya va siendo hora.
4: Pues el sábado 26 de septiembre tienes una cita en Valsur Truck, en Palma de Gandía. Descubre toda la gama MAN Top Just, camiones revisados con garantía oficial. Disfruta del mejor ambiente y participa en nuestros sorteos. Top Just Day. Solicita tu entrada en la web grupochertruck.com. Grupo Chertruck. Movemos lo que importa.
6: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llavada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
7: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
8: Tío, no puedo más. El electricista no aparece. El fontanero me dejó tirado. Y el del aire dice que vuelve el martes.
9: Pero no te dije que llamaras a Divelec Solutions.
8: Pensé que saldría más barato hacerlo por partes.
9: Error. Yo lo hice todo con Divelec. Electricidad, fontanería, climatización, placas solares y domótica. Rápidos, limpios y sin dolores de cabeza.
10: Divelecsolutions.com. Energía limpia, tecnología, confort y tranquilidad.
11: Hoy por hoy Ontinyent Baida Albaida. El Coy.
12: El campus d'Ontinyent comença un nou curs amb totes les places cobertes en les seues titulacions. Podríem dir que això podria ser un titular. És una oferta universitària que ha anat creixent durant els últims anys i que atrau cada vegada alumnat de més procedències. Avui volem conèixer com arranca el curs, com ha arrencat el curs, què ens diuen les dades de matrícula i com està preparat el campus per a este curs. I per a fer-ho, hem convidat una vegada més al seu director, José Cantó, que ja ens escolta. José, què tal? Molt bon dia.
13: Molt bon dia.
12: Benvingut de nou al programa. Fa uns dies ja te vas dir tornarem a parlar i així estem una vegada més, José. Amb quina fotografia del campus comenceu este curs?
13: Pues amb una fotografia d'un campus ben farcit perquè hem aconseguit cobrir totes les places de matrícules de grau i de postgrau que hem oferit i també hem augmentat en els grups i en els estudiants de la nau gran. Això el que vol dir és que bé, la demanda i el que és la salut del campus d'Ontinyent funciona molt bé i la veritat és que estem molt contents perquè això vol dir que està no només consolidat sinó que ja és un referent de la formació universitària.
12: Clar, s'han cobrit totes les places de les quatre titulacions. Era un resultat esperat, José? O alguna carrera vos ha sorprès especialment per la demanda?
13: No, sempre es cobreix, sempre n'hi ha alguna carrera que normalment té molta més demanda, clar. De nou s'ha complit, per exemple, les que tenen una especialització i que no estan tan distribuïdes per tot el territori, com pugui ser el d'estudis d'infermeria, doncs té una demanda molt gran. Estem parlant de més de 1.200 persones que s'han quedat en llista d'espera perquè aquestes carreres que són professionalitzants no n'hi ha tantes places públiques i aleshores la demanda que este és grandíssima.
12: La informació que ens va arribar parla, entre totes les titulacions, de més de 1.700 aspirants en llista d'espera. Per entendre bé aquesta xifra, són 1.700 persones diferents o una mateixa persona pot aparèixer en les llistes de diverses titulacions?
13: No, lo normal és que són persones completament diferents perquè les titulacions entre si són un poc incompatibles. Normalment sí que és veritat que aquestes persones no han demanat únicament ontinyent, sinó que també poden estar en altres llistes d'esperes del mateix grau en altres universitats.
12: I lo d'infermeria, que torna a concentrar la demanda més elevada. Si no m'equivoco, són 59 persones que han aconseguit plaça i 1.294 continuen en espera. Què ocorre habitualment amb tots els aspirants que no entren?
13: Doncs les llistes d'espera es mouen molt perquè poquet a poquet van adjudicant-se i després sempre n'hi ha gent que no formalitza la matrícula i aleshores n'hi ha uns ajustos. Malauradament, les que són places públiques, quan estan totes cobertes, aleshores aquestes persones, si volen fer d'eixer grau, ho han de fer el que és la universitat privada. I per això és aquesta reivindicació que teníem a l'inici de curs per el nostre rector, de la demanda d'augmentar el número de places públiques, que això no és algo que nosaltres puguem fer de manera independent, sinó que depèn del finançament que ens otorga, en aquest cas, la Generalitat Valenciana.
12: Clar, perquè és que, mirant les xifres, clar, és que la pregunta és inevitable. Per què no s'amplien les places d'infermeria? Per què no s'està fent? Què ho limita? Què limita ara mateix tot això?
13: Nosaltres, com a universitat pública, estem limitats per la pròpia administració. És l'administració qui ens autoritza un nombre determinat de places. Lògicament, nosaltres podríem oferir més places si l'administració ens ho permetera i també, lògicament, ens donarà el finançament que cal per a poder-les portar endavant, perquè, clar, ampliar places vol dir que necessites més professorat, que necessites més recursos econòmics, més recursos materials, i això té un cost. Què és el que passa? Que si aquest cost l'administració no vol assumir-lo, aleshores el que està fent és que les universitats privades doncs s'aprofiten d'aquesta necessitat i doncs bé, doncs facin el seu negoci.
12: I més enllà d'infermeria, què està passant amb la resta de titulacions, que ja saben que estan completes, però quines han crescut més en aquests últims anys? En quines ha costat més completar la matrícula? Conta'ns.
13: Doncs tenim uns cursos que el grau que més costava era el grau d'ADE, segurament perquè la seva oferta al llarg de tot el territori és una de les desgraus que s'ofereix en més llocs, però totes les campanyes que hem tingut de foment del que ha sigut aquest grau ha fet que la matrícula es complira més allà de les expectatives i tenim més de 70 persones matriculades. I després sempre el que és Ciències d'Activitat Física i l'Esport i Magisteri, el grau de mestre en Educació Infantil, doncs sempre tenen llistes d'espera notable, a pesar de que, per exemple, el grau de mestre en Educació Infantil s'ofereix també en diversos llocs. El que passa és que en places públiques no se n'ofereixen tant, per això tenim també una demanda i una llista d'espera prou important dins dels que són el grau de mestre d'educació infantil. Estem arribant a vora 200 persones que no han entrat en dins d'este cupo.
12: Clar, és que escoltar aquestes dades, com dèiem al principi, és parlar d'èxit, absolutament, però no sé si és un èxit que dona un poc de por perquè no estàs donant tot el servei que s'està demandant.
13: Sí, la veritat és que això forma part d'un poc de el que és la idea d'un servei públic.
5: Clar.
13: És a dir, els serveis públics són el pilar fonamental d'una societat. Aleshores, podem tindre dos actituds. Una és defensar els serveis públics, recolzar-los i afiançar-los, i una altra és limitar-los i donar eixa demanda al que és un altre model de serveis que ja no són públics, sinó que són serveis privats i que entren en una altra dinàmica de negoci que no és la dinàmica en la que entrem dins de la universitat pública. Pensem que n'hi ha moltes universitats privades que ofereixen aquesta docència, però no sols és fer docència. Nosaltres, la Universitat de València, és la principal universitat de tot el sistema universitari en resultats de recerca. Aleshores, això té una repercussió a l'hora de fer la docència. És a dir, no sols és donar les classes, sinó que el professorat que està donant aquestes classes està fent una recerca que té un reconeixement internacional, i aleshores això repercuteix en la qualitat d'aquesta pròpia docència. Aquest tipus de qüestions la universitat privada no està arribant a aquests nivells, i lògicament, sí, t'ofereix el títol, però la educació superior universitària és alguna cosa més que un títol.
5: Clar. Que important això que acabes de dir.

0: tota la gent volguera continuar i poquet a poquet anar en conformant-se. Però la realitat quina ha sigut? Que tota la gent que va acabant vol continuar.
1: Ostres.
0: Aleshores, estem augmentant i ja tenim, a banda d'aixos tres cursos, anem a dir-li, de l'itinerari bàsic,
1: sí,
0: ja tenim cinc grups d'itinerari avançat d'aquestes persones que volen continuar. Aleshores, jo crec que és un programa, este sí que és de molt d'èxit, i crec que té una tasca social molt important, perquè és una franja d'edat on fer aquest tipus d'activitats de coneixement repercuteix moltíssim també sobre la pròpia salut física i mental de les persones. Mm. I això també és una tasca que, com a universitat pública, i tornem altra vegada, sí, a parlar d'allò que és públic, és una responsabilitat.
1: Clar, és que jo estava pensant, quan una persona completa aquesta formació bàsica que dius, no?, aquests tres cursos, i decideix continuar, i hem vist que molta gent vol continuar, i per això tenim cinc després d'avançada, també, de, podem dir. Què busca principalment quan vol continuar? Continuar aprenent, mantindre també el vincle social i universitari que ha creat? Què és el que busquen?
0: Doncs n'hi ha un poc de tot, perquè sí, sobretot també aquesta curiositat, aquesta... aprendre coses noves, aprendre aspectes diferents del que és el coneixement, és una dels factors. Però també, sens dubte, és eixa treball social, eixa reunir-se, eixa tindre un grup de contacte, perquè no sols són les activitats que nosaltres oferim, és que ells s'autoorganitzen i realitzen un munt d'activitats grandíssimes entre elles i ells, i això també fa que aquesta connexió social, en la realitat, aquesta connexió social amb els altres, doncs és un avantatge molt gran que de nou tenim gràcies a tindre una universitat pública i, a més, recolzada per una fundació universitària, per la pròpia societat de la comarca, amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Ontinyent, de Caixa Ontinyent, de les associacions sindicals i empresarials, que reconeixen que aquesta activitat universitària a Ontinyent també repercuteix en tota la comarca.
1: José, portem més de 10 minuts parlant i encara no hem parlat de veterinària. Com ho veus, això? Anem a parlar un poc de veterinària. Perquè és que fa uns mesos, clar, és que parlar d'una cosa que encara no està així, a lo millor és complicat. Mm. I més perquè està en mans de les administracions, que això ja vam parlar tu i jo fa un temps. Però, clar, també fa uns mesos parlàvem que el curs 27-28 està com a data prevista per començar les classes. Jo vull saber en quin punt està avui el projecte.
0: Doncs el projecte continua encara en fase de desenvolupament, seguint aquestes dues vies que ja van comentar. Una és la via pròpiament administrativa i la pròpia via i la via educativa, que ja és una via que s'ha de fer perquè s'ha de complir una sèrie de requisits, i una altra és tot el tema del que puguen ser el finançament i el que puguen ser les obres. Així de nou es trobem en la mateixa pedra angular. Quan estem parlant de finançament, estem parlant d'una titulació que no existeix a la Universitat Pública Valenciana. Aleshores, també és un compromís, hauria de ser un compromís de la societat i un compromís de país el poder tindre aquest finançament. Aquest finançament no depèn de la Universitat de València, que tindrà que aportar el seu propi, sinó que depèn també, en aquest cas, de la Generalitat Valenciana, que realment crega en el projecte i que faci passar dels compromisos verbals als compromisos escritos en els pressupostos de la Generalitat per a que aquesta titulació estiga en una universitat pública i estiga així a Ontinyent.
1: Clar, és que jo crec que la gent que està escoltant, i nosaltres també, a lo millor no acabem d'entendre els temps de les administracions, saps? De com va això. Però clar, quan veiem una data com el curs 27-28, que és d'ací un any, jo no sé si és una data realista.
0: Doncs, si es vol, sí. Si es vol, sí, perquè, lògicament,

0: El que necessita per a tota la titulació necessita una sèrie d'infraestructures que no es necessiten per al primer curs. Hem de pensar que el primer curs es necessiten una sèrie d'instal·lacions, però en el segon, en el tercer i en els cursos posteriors ja sí que es necessita, i aleshores ahí tens un poc més de marge en quant al que és el termini per a acabar infraestructures. Però per al que és el primer curs sí que es podria fer, el que passa és que s'ha de passar d'aquesta voluntat, anem a dir-li, dialèctica en el que es parla, a una voluntat real i pressupostària, que en este cas correspon a la Generalitat Valenciana, que és el que té que fer l'esforç més gran. La societat, l'Ajuntament d'Ontinyent, Caixa Ontinyent i la Universitat ha manifestat que si existeix aquest compromís, lògicament se seguirà, però el que té que tirar primer del carro és la pròpia administració.
1: Per a que la gent ho entenga, quan estem parlant de que es podria començar el curs i no tot acabat, podem dir, és que necessitem l'aulari, l'edifici departamental, estem parlant, i de l'hospital veterinari, correcte? Entonces,
0: correcte.
1: Si les instal·lacions definitives no estan acabades, podrien començar ixe 27-28, no? No sé si ja esteu preparant espais provisionals dins del campus que teniu.
0: Doncs de moment estem esperant, perquè estem també d'obres en l'edifici històric, que pensàvem que acabaríem per a setembre, però quan uno es clava en obres ja sap què és el que passa, però el tindrem molt, molt prop, i segurament si tinguérem que habilitar espais buscaríem eixos recursos, sens dubte.
1: Clar, perquè és que arribi una facultat d'aquestes característiques al campus, clar, canviaria considerablement, ja no només la dimensió del campus, sinó moltíssimes més coses ja del campus. No sé si de quants estudiants, treballadors, podríem estar parlant, José.
0: Doncs no puc dir una xifra, però segurament, o sigui, jo estic segur que de produir-se seria un vot significatiu i qualitatiu, no únicament per al campus i per al que és la Universitat de València, sinó que jo diria que per al que és la ciutat d'Ontinyent i per al que és la comarca. Jo, en una conversa, li deia a l'alcalde que si la implantació de la Universitat de València a Ontinyent és una de les fites més importants de l'última part del segle passat, sens dubte la incorporació de veterinària al campus d'Ontinyent marcaria la primera part del segle XXI. O sigui, n'hi hauria una transformació, jo crec, que afectaria molt a la universitat, no sols per la repercussió dels estudis, sinó per a tot allò que va més allà dels propis estudis, de què significa tindre veterinària a Ontinyent.
1: Doncs tant de bo, tinguem bones notícies d'ací no molt de temps, va passant el temps i nosaltres continuarem preguntant, ja saps que som aixina. Acaba ja, José, ara que comença el curs, este 26-27, un desig per a este curs.
0: Doncs que siga un curs tranquil. Un curs tranquil vol dir que no tinguem ningú esdeveniment que en els últims anys hem estat patint i hem hagut d'adaptar-se, que siga un curs molt tranquil i que siga també un curs en el que tinguem molt bones notícies com les que estàs comentant abans.
1: José Cantó, director del campus d'Ontinyent de la Universitat de València, Ontinyent, moltíssimes gràcies, com sempre, i tant de bo es complisca ese desig que acabes de contar en antena. Una abraçada molt forta.
0: Una abraçada, gràcies, adéu.
1: Adéu, adéu. I nosaltres, en no res, arribem a l'una del migdia, i a eixa hora arribarà la informació nacional i internacional, i després, segona hora, de l'Oi Poro i Ontinyent, Vaida, en este dimarts que... Ni fa.

0: Es la una, las 12 en Canarias.
1: Lo ocurrido en el Ramón y Cajal podría no ser un hecho aislado. El sindicato mayoritario de médicos de Madrid sospecha que el escándalo con las listas de espera en ese hospital está pasando también en otros centros sanitarios.
0: Hora 14, en la SER. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Amit se une a las organizaciones de pacientes y exige que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso investigue lo ocurrido. Según ha publicado El País, y estamos contando aquí en la SER hoy, este hospital ha manipulado esas listas para cambiar la prioridad de los pacientes y que así puedan ser operados más tarde. Radio Madrid, Ana Guiarte, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues así es. Desde el sindicato Amit, su secretaria general Ángela Hernández asegura que no le sorprende que se maquillen los datos de las listas de espera y hace una reflexión.
3: Que los indicadores están para facilitar, gestionar la sanidad, no para que los gestores manipulen esos datos para tratar de quedar bien con sus superiores y no poner en riesgo su silla. Es decir, nos parece muy mal que se manipulen o se maquillen las listas de espera, porque lo que hay detrás de una lista de espera es un paciente sufriendo.
2: Hernández incluso va más allá. Sospechan, dice, que se trata de una práctica que realizan todos los centros madrileños.
1: Un asunto para la polémica. Estamos a la espera de que se pronuncie la ministra de Sanidad, Mónica García, que en un mensaje en redes a primera hora ya ha dicho que manipular las listas de espera engañando a los cirujanos y pacientes ni es nuevo ni está penalizado, pero que esperan que esto cambie porque, ha dicho también, con la salud de los pacientes no se juega. De momento, la Comunidad de Madrid se ha sacudido cualquier responsabilidad, como también acaba de hacer, por cierto, el consejero de Empleo de la Xunta de Galicia. Esta mañana hemos conocido que su bodega familiar ha sido sancionada por explotar a migrantes sin papeles en la vendimia. Él asegura que no sabían que tenían a personas sin papeles trabajando porque formaban parte de una subcontrata, pero la oposición ya está pidiendo su dimisión. Ampliamos. Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Javier. El consejero de Empleo niega que su familia haya explotado a inmigrantes sin papeles a sabiendas. Asegura José González que todo deriva de un error y de no comprobar que los datos de quienes estaban realizando la vendimia se correspondían con la realidad. Es el único error que admite el consejero de Empleo, que asegura que tras detectar la inspección de trabajo la presencia de sin papeles en su bodega, presentaron una denuncia por usurpación de identidad.
5: Quiero defender a honorabilidad de la empresa que digo ustedes, da que no son socio da miña familia, no participo en la gestión y por supuesto una organización que no episodio deriva do erro que foi pois confiar en que as persoas contratadas ou postas a disposición a través dunha empresa de traballo temporal, coa que se fala habitualmente pois para ter eses temporeiros de vendima, pois que tiñan todos os papéis en regra.
4: José González asegura que non piensa dimitir. Bloque e Sumar han pedido su cese fulminante, el PSOE, su comparecencia en el Parlamento.
1: Una de la tarde y tres minutos.
0: Hora 14. Las noticias de la una.
1: Con más cosas. Javier Líbana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Estamos a la espera de que el gobierno catalán se pronuncie sobre la situación de Francesc Auger, que nos están contando desde esta mañana nuestros compañeros de la SER en Cataluña. Francesc, de 56 años, se ha intentado suicidar este fin de semana después de llevar 768 días esperando a la eutanasia que le ha sido concedida, pero que su padre ha recurrido ante la justicia. Mientras, la familia de la estudiante española asesinada en México ha denunciado en un vídeo que la Universidad de Granada no les advirtió, dicen, de la peligrosidad que tenía el intercambio en este país y en concreto en el estado de Morelos. En lo que va de año, 4 estudiantes han sido allí asesinadas. María Laurido, buenas tardes.
7: Buenas tardes, es la hermana de Claudia. En un duro relato se hace esta primera pregunta.
8: ¿De verdad tenemos que normalizar que en menos de un mes se asesine a 3 mujeres en la misma universidad? Y que nadie haga nada.
7: La joven cuestiona a la Universidad de Granada y la organización segura de los programas de intercambio no les avisaron de que hubo 3 asesinatos antes en el campus de Morelos en 7 meses.
8: Me parece increíble porque cuando mi hermana llegó, que ella antes esto no le habían avisado, no sabía nada. Y bueno, ya desde entonces mis padres estaban obviamente preocupados por ella porque le pudiese pasar algo malo.
7: Asegura que su hermana no pidió plaza en México, que se la asignaron.
6: Además, se acaba de publicar, la OCDE calcula que se van a necesitar 20.000 millones de euros anuales para prevenir futuras pandemias. Calcula además que hay un 50% de posibilidades de que ocurra algo parecido al COVID antes del año 2050, Javier Díaz.
9: Esto supondría una inversión media cerca de los 5 euros por persona al año, destinados a mantener las reservas nacionales y los equipos de prevención, en vigilancia para los contactos o en medidas para reducir los contactos físicos, aspecto aspectos clave, ya que consideran que un confinamiento sin medidas restrictivas previas es la opción más perjudicial sanitariamente y económicamente hablando, con pérdidas potenciales del PIB de entre un 12 y un 29%. Destacan a España como uno de los pocos países que tiene una partida presupuestaria enfocada directamente en la prevención de pandemias, y acaban el informe diciendo que la pregunta no es si habrá una pandemia o no, es cuándo la habrá.
1: Nos queda el deporte. Juan Antonio San Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Muy buenas. La UEFA ha hecho oficial esta mañana que la sede de la final de la Champions de 2029 se va a disputar en el Camp Nou. El feudo azulgrana va a organizar justo 30 años después la final de la máxima competición del fútbol europeo. La de esta temporada, recordemos, es en el Metropolitano, y en Múnich será la de 2028. Hoy tenemos Liga, tres partidos de la sexta jornada. En primera, a las 7 de la tarde, Rayo Vallecano Español, finalmente en Butarque, tras la negativa de la comunidad de cambiar el escenario a Vallecas, pese a lo que hay al campo, por carecer de tiempo material. A las 8, el Alavés Valencia, y a las 9 y media de la noche Elche Real Madrid, los tres en carrusel deportivo desde las 7 de la tarde. La quinta jornada se cerraba anoche, nueva derrota del Villarreal 1-2 en la Cerámica con el Betis, y el técnico del Villarreal contrariado por no ser capaz de transmitir a su plantilla, Íñigo Pérez.
11: La imagen de la segunda parte es dañina para mí como entrenador, sobre todo porque no se puede eludir la capacidad de generar respuestas en tus jugadores y de convencerles de que el camino es uno, y evidentemente no estoy dando con esa tecla para poder generar fe y creencia.
10: Los amarillos son antepenúltimos y el ala pívot hispano montenegrino Nikola Mirotic regresa a la ACB tres temporadas después. Valencia Basket ha anunciado esta mañana su contratación para esta temporada.
1: Hoy llevan a has acertado, con el vestuario.
12: Sí, hoy por lo menos corta, ¿no? Hoy por lo menos vengo en manga corta, he mirado un poco por la ventana y por supuesto he escuchado a Jordi Calvo. Vuelve a ser un día de verano, hasta ahora se prevé sol en prácticamente todo el país. Hay algunos cielos cubiertos, eso sí, Casal, pues por ejemplo en tu tierra, en zonas de Galicia, también en Asturias y Cantabria, y hoy destacan los 39 grados de máxima en Sevilla o los 38 en Badajoz.
1: Con esto y más, regresamos a las 2, la 1 en Canarias.
0: Hora 14. El Láser.
13: Cadena SER, Comunidad Valenciana.
14: Oye, ¿cómo habéis conseguido poner en marcha el autoconsumo en las cubiertas de edificios municipales?
15: Empezamos haciendo el diagnóstico Smart City de Avaesen. Nos ayudó a detectar las necesidades reales del municipio y a definir una hoja de ruta para ser más eficientes.
14: Pues me interesa.
15: Entra en thinksmartcity.es. Es gratuito para los ayuntamientos.
16: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
17: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
18: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
13: Radio Ontinyent, Cadena SER. Hoy por hoy Ontinyent baida el baida. Miguel Coy.
19: Una de mis días, 8 minutos, ya estem en directe i continuem estant en directe en el Hoy por Hoy on tinguem Baida al Baida, i entrem en Ser Comarca, com cada dimarts. Li donem la benvinguda de nou a Carmen Humeda. Hola, Carmen.
20: Hola, Miguel. Estava calfant la veu. Ai. Perquè estic mala.
19: Clar, sí,
20: hi ha que cuidar la veu.
19: Hi ha que cuidar la veu, efectivament. Hi ha que cuidar les notícies que contem, que són totes bones. Mira, sí. Comencem contant que la Vall d'Albaida es prepara per acollir una nova edició de la Mostra Internacional de Titelles, que enguany arribarà a la seua 41a edició. La presentació oficial tindrà lloc demà dimecres, 16 de setembre, a les 7:30 de la vesprada al Saló de Plens de l'Ajuntament del Ràfol de Salem.
20: Durant l'acte es donarà a conèixer la programació i les principals novetats d'una edició que convertirà un any més la Vall d'Albaida en un gran escenari del 5 al 8 de novembre. I després de la presentació, els titelles prendran el protagonisme. A les 8 de la vesprada, a la plaça de l'Ajuntament del Ràfol de Salem, es representarà l'espectacle Gota, de la companyia Xema Muñoz.
19: Anem ara cap a l'Olleria. Allí s'ha completat la instal·lació de nou mobiliari en la zona del Salido, dins del projecte de creació d'una àrea recreativa en este espai natural.
20: En concret, s'han instal·lat taules de pícnic adaptades, papereres, bancs i cartelleria amb l'objectiu de millorar i adequar aquest entorn per a l'ús i el gaudi de la ciutadania. Ha sigut una actuació que ha comptat amb una subvenció de quasi 8.000 euros, gràcies a la Diputació de València, destinada a inversions en àrees recreatives, habitatges d'interès, cartelleria i mobiliari forestal.
19: Per cert, també a l'Olleria, aprofitem per recordar-vos que tenim una nova jornada de donació de sang.
20: Les persones que vulguin col·laborar amb aquesta iniciativa podran acudir al centre social de l'Olleria, on l'equip d'extracció estarà disponible esta vesprada des de les 5 fins a les 8 i mitja.
19: La setmana passada va començar el nou curs escolar al CEI Beata Inés de Benigànim, on un any més l'alumnat ha tornat a les aules d'aquest centre educatiu que ha format generacions de veïns i veïnes.
20: I mentrestant continuen avançant les obres del nou col·legi, el projecte de major envergadura de la història del municipi, amb una inversió que triplica el pressupost anual de l'Ajuntament. Escoltem les paraules de Mari Carmen Baños, la regidora d'Educació.
3: Però sabem que l'esperança d'un futur millor ja està molt a prop. El col·legi avança amb pas ferm. Estem executant una inversió que multiplica per 3 el pressupost anual de tot l'Ajuntament. Mai en la història del nostre municipi s'havia abordat un projecte d'una magnitud i una importància semblants. Gràcies a la gestió del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana, els treballs marxen a bon ritme.
19: I també parlem de climatització, però ara a Llutxent. Al col·legi s'han instal·lat nous equips d'aire condicionat amb una inversió de prop de 10.000 euros com a complement a la reforma executada a través del programa edificant de la Conselleria d'Educació.
20: A més, també s'ha millorat la climatització del tanatori municipal amb una inversió de prop de 2.000 euros per oferir un major confort a les famílies. Charo Bosca és l'alcaldessa.
21: Amb aquestes actuacions continuem millorant els espais públics a Llutxent, adaptant-los a les necessitats del dia a dia i fent-los més confortables per a tota la gent.
19: Montaverner es prepara per a viure este dissabte, 19 de setembre, una nova edició de la Volta a Peu, una cita esportiva que reunirà corredors i corredores pels carrers del municipi.
20: La jornada començarà a les 6 i mitja de la vesprada en cursa infantil. A continuació, a les 7 i mitja, tindrà lloc la cursa absoluta amb un recorregut de 7,4 quilòmetres. L'eixida de les dues proves serà des de l'avinguda Gandia, davant de la piscina municipal.
19: Aniràs?
20: A córrer, no. A vore, sí.
19: Anem al Baila.
20: Animar, clar que sí.
19: Anem al Baila, que es prepara per a viure este diumenge una nova cita amb una de les seues tradicions més arrelades. Els nanos i gegants, les figures, formen part de la història del Baila des de 1815 i més de dos segles després la tradició es renova amb la incorporació de 8 nanos nous.
20: D'estos, 2 ja van ser presentats fa 2 anys, mentre que els altres 6 es donaran a conèixer per primera vegada este diumenge. Es tracta de personatges vinculats estretament a la història i a la identitat del Baila, encara que la seva identitat es mantindrà en secret fins a l'acte de presentació. La cita serà a les 11 i mitja del matí a la plaça del pintor José Segre.
19: I avui anem a canviar el format i anem a canviar la manera d'acabar este Ser Comarca, Carmen.
20: Sí, així és, Miguel, per un motiu especial, que és la presentació de la gala de l'edició número 32 del Premi de Literatura Eròtica de la Vall d'Albaida, que enguany tindrà lloc al Palau dels Babies de Benissuera. Un event que s'ha presentat just aquest matí i allà ha estat el nostre company Esteban Arroyo, que és qui ens porta tots els detalls.
22: Este matí, la seu de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida ha acollit la roda de premsa de presentació d'esta iniciativa. Han participat l'alcaldessa que acull aquest any la gala, l'alcaldessa de Benissuera, Yolanda Úbeda, el director artístic de la gala, el director del Divitum, Lluís Muñoz, i el president de la Mancomunitat, Ismael San Víctor. Escoltem en este ordre les seues intervencions.
23: Avui és un dia molt especial perquè presentem la 32a edició dels Premis de la Literatura Eròtica de la Vall d'Albaida, un guardó amb una llarga trajectòria que enguany arriba al nostre poble. Estic molt contenta de veure com la comarca continua batejant el ritme de la cultura. Mirem on mirem, trobem cultura i tradició a cada racó. Les festes de moros i cristians, les bandes de música, els museus, la tradició de textil, les danses i, com no podria ser d'una altra manera, la literatura i la nostra llengua. Diuen que allò que es preserva mai mor. Estic orgullosa de poder viure de prop un any més aquest Premi de Literatura Eròtica i encara més orgullosa que enguany siga al nostre municipi, Benissuera. Les 42 obres que hem rebut no són només 42 documents que arriben per correu, són 42 maneres de veure el món, 42 veus diferents i 42 formes d'entendre i viure la literatura. Darrere de cadascuna d'elles hi ha temps, creativitat i, sobretot, moltes ganes de contar una història. Per això volem agrair a totes les persones participants que hagin volgut formar part d'aquest premi i que amb les seues obres contribuïsquen a fer que cada any tinga més força. Bé, per a Benissuera, com he dit abans, és totalment un orgull acollir aquesta edició i poder compartir amb tota la comarca una nit dedicada a la literatura i a la cultura.
24: I seria, com seria deixar totes les nostres decisions, inclús les eròtiques, en mans de la IA? Aixina que en aquestes 32 edicions dels Premis de Literatura Eròtica jugarem, riurem i descobrirem els entremats que Viniassuera, una illa que arrasa per on passa. Aixina que veurem a veure que és capaç de fer esta illa en la nostra comarca i sobretot ixe dia molt especial en Viniassuera, no? A més, en un lloc fantàstic que m'he tingut la sort de descobrir fa poc gràcies a que també vau acollir la banda jove comarcal, no? El Palau, no? Dels Veïvins. Un any més tindrem l'oportunitat de poder escoltar com a presentadora i guiadora d'este acte a Débora Esteve, l'actriu valenciana. També tindrem a Lucía Aibar com a actriu col·laboradora, i esto és una idea original de Débora i de Lucía. També tindrem, com sempre, la part musical, que va ser molt important. Enguany el 90% dels músics van a ser de la Vall d'Albaida, també per a donar ese suport i ese reconeixement a la música que tenim en la nostra comarca de músics d'alt nivell. I tindrem una banda enguany diferent, perquè no anem a tindre vocalista, que sempre hem tingut. Enguany va ser tot instrumental, i la IA va ser la que va també anar formant esos temes. Escoltarem temes amb un estil totalment de diferenciador, no? Anem a trencar un poc en els estàndards un poc eròtics, però d'una manera que, bueno, que podreu descobrir tots i totes aquelles que vingueu a este espectacle, perquè més que una gala jo ho anunciaria com un espectacle. I tindrem a Camilo González a la guitarra, tindrem a Tonete Puerto al contrabaix, Roberto Tolsa a la bateria, i l'únic que no és de la nostra comarca és el gran saxofonista i, bueno, un dels músics de més reconeguts a nivell nacional i internacional per ser el saxofonista pianista de la Perro Blanco, que estarà a un nivell molt gran, que és Gerard Bercher. Aixina que, bueno, vos convidem a tots i totes a poder disfrutar d'este espectacle a Viniassuera.
2: Com a membre del jurat, que vaya tela, llegir-se tot el que n'hi ha per allà, com a membre del jurat d'este guardó, és sempre un plaer conèixer de prou les històries i les veus que cada escriptor i escriptora posa en les nostres mans perquè les valorem. Sabem l'esforç, el temps i la il·lusió que hi ha darrere de cada obra. La mateixa il·lusió que compartim a la comarca quan veiem com l'obra guanyadora es converteix en un llibre i arriba a les mans del públic. També volem agrair a Bromera, a l'editorial, que fa possible que estos llibres apareguin, no? La seva aposta any rere any d'este premi és per este gènere literari que ja s'ha convertit en un dels tres distintius de la Vall d'Albaida. En un moment en què les pantalles i la immediatesa ocupen cada vegada més espai en les nostres vides, nosaltres continuem reivindicant el valor de la paraula i de la lectura pausada. No hi ha res com llegir sense pressa, deixar-se portar per una història i descobrir noves maneres de mirar i d'entendre el món. Perquè la lectura també ens ajuda a construir una mirada més crítica i, sobretot, més lliure. Com a president de la Mancomunitat, continuaré treballant perquè iniciatives com esta tinguin el seu espai i continuen creixent conforme ho han fet fins ara. Vull agrair també a Marian Borrell, que la tenim allà al final, que no se'n recordem mai de l'equip, la seva implicació en l'organització d'aquest esdeveniment, que any rere any aconsegueix superar-se en nombre d'obres rebudes. Darrere d'aquestes xifres hi ha moltes hores de treball i una gran dedicació. Moltes gràcies, Marian, per la teua dedicació. I per descomptat vull agrair a Yolanda Úbeda el seu paper per acollir aquesta edició del Premi a Viniassuera. Estem convençuts que serà una nit especial i una edició per a recordar. En quant a Lluís, pues, res que dir. Tots els anys molt sorprèn, en guanya la intel·ligència artificial, a veure el que es depara l'espectacle que s'han inventat, que de segur que és molt original i és el colofó que necessita el premi. Us convidem el dia 25 de setembre a gaudir de la 32a edició del Premi de Literatura Eròtica de la Vall d'Albaida en el Palau de Bellvís, en Viniassuera, al voltant de les 8:30 de la nit, i esteu tots invitats a acompanyar-nos i disfrutar amb nosaltres d'esta gala. Moltes gràcies i vos esperem en Benissora el dia 25.
13: En la SER. Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida.
4: ¿Ayer te vi? ¿A dónde ibas con tanta prisa?
5: Pues no sé si contarte a dónde iba.
4: ¿En serio? ¿Qué dices? Cuéntame a dónde ibas.
5: Pues iba a Cocina Fácil. Me reformo toda la casa y aprovecho el mes sin IVA. Sí, sí, mes sin IVA en cocinas y armarios de Cocina Fácil.
4: Cocinafácil.es. Ya está. Ya sé dónde tengo la tienda más cercana.
6: Si piensas en tu hogar, piensa en Cocina Fácil.
7: Atención, se declara oficialmente el estado de supervivencia veraniega.
8: Prepárate en Bricochimo. Para las noches más calurosas, ventilador de techo de 3 aspas por solo 50 euros. 4 aspas por 69,95 euros. Para los que todavía trabajan, los nuevos tuppers de aluminio aptos para el microondas. Y para los que ya estáis de vacaciones, bolsas térmicas para playa, neveras, ventiladores de cuello. En Bricochimo te puedes preparar para cualquier alarma veraniega. Bricochimo, Avenida El Match 65, Ontinyent.
25: ¿Pero quién pone un villancico en verano?
8: Pues Dicomed. Nos atrevemos a ser diferentes. Por eso trabajamos con productos que no son para todos, son solo para los mejores. Si tú también quieres diferenciarte, trabaja con Dicomed, distribuidor oficial de Estrella Galicia, Café Barcel, Schweppes y las mejores y más exclusivas bodegas. Dicomed, rompe con lo normal. Atrévete a ser diferente.
26: No es solo una cama articulada, es poder sentarse a comer, moverse sin dolor. Es dignidad, descanso y alivio. Y no tuve que comprarla. En Cuidama alquilé la cama articulada solo el tiempo que la necesitábamos. Porque el día que ya no esté, no quiero tener que vender recuerdos. Cuidama.net. Hazle fácil y agradable sus días más difíciles. Ellos lo hicieron por ti.
13: Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: De vegades, per trobar una història que ens porti a l'altra punta del món, no cal anar massa lluny a buscar-la. El nostre convidat d'avui és d'Ontinyent, però bona part de la seva trajectòria professional l'ha desenvolupada fora d'ací. Durant més de 25 anys ha treballat en cooperació internacional, empresa, administracions públiques i projectes en més de 30 països d'Àfrica, Àsia, Orient Mitjà i Amèrica Llatina. Ha conegut conflictes, camps de refugiats i comunitats en situacions molt difícils. I ara ha decidit convertir una part de tot el que ha vist, però també de les preguntes que s'ha fet durant estos anys, en literatura. La seva primera novel·la es titula Te ha puesto la vida. Parlem de Sergio Ramiro. És una història que arranca a Nova York amb un home convençut que ha arribat al final. Però un encontre inesperat i una proposta canviaran els seus plans. Abans de prendre una decisió definitiva, haurà de viatjar, conèixer altres realitats i mirar la vida des de llocs molt diferents del seu. El tiempo dirá. Ficció i experiències reals es creuen en una novel·la que parla del dolor, de la pèrdua, de l'esperança, però jo crec que sobretot d'una pregunta que probablement no té una única resposta. Què fa que una vida pagui la pena? Ah, la vida és más compleja de lo que parece. Sergio Ramiro, què tal? Molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Benvingut al programa.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies per estar amb nosaltres, Sergio. Clar, jo he dit que tu eres d'ací, tu eres d'Ontinyent, vius ací, i has acabat treballant en més de 30 països. Jo vull... Que anem al principi. Com comença este viatge, el teu?
1: A veure, jo vaig estudiar en dret, però tenia sempre en ment, no sé per què vaig estudiar dret, no mai exercir d'abogat, i des de que vaig estar en tercer o quart vaig començar a, bueno, a especialitzar-me en temes de dret internacional humanitari, cooperació internacional, i des de que tenia que fer les pràctiques les vaig fer ja en l'administració, en la Direcció General de Cooperació, perquè creia que és el que, bueno, que, m'agradava, i creia que es podia aprendre moltíssim i que podies donar una part de tu en eixa part de, del món en la que la gent està passant pitjor que ací, que n'hi ha molta gent que ho passa molt mal, però bueno, al final això era un poc la meua esperança de viure en altres puestos, d'estar en altres puestos, de fer molts de projectes en altres persones, i realment, pues bueno, sí, ha funcionat.
0: I després de, clar, és que són molts anys, després de 25 anys, veient-les de prop, totes les experiències que estàs dient, arriba una novel·la. Per què ara aquesta novel·la?
1: Pues jo la vaig... És de veres que fa molts anys que vaig dir, i alguna persona que em coneixia, per què no trasllades tot això que has conegut a una novel·la? I la veritat és que sí. Sí que jo pensava sempre, pues en algun moment ho faré. I esta novel·la fa com ja 5 anys, per lo menos, que vaig escriure una part de la novel·la, sobretot la part de viatges, que jo no volia que fos una novel·la de viatges. Això no ho volia. Entonces volia fer-ho tipus de novel·la. Entonces la vaig deixar un poquet de costat, i el que ha fet este darrer any és posar la part un poc més personal de la novel·la, en la que sí que contestes o el facis les preguntes que tu has dit, no? De per què estem ací, de per què les vulnerabilitats també personals, les que nosaltres tenim, no les Clar. Persones que estan allí, la nostra vulnerabilitat, el sentit d'un propòsit en la nostra vida, donar un sentit de veres, què passa quan tu estàs sofrint i ja no creus en tu, si és bo que en aquest moment alguna persona crega en tu per alçar-te i dir, pues, vaig a tornar a intentar-ho, no? I aquestes preguntes i aquestes coses que ens passa a la major part del món en algun moment de la nostra vida, també volia que estigueren dins de la novel·la, i parlant amb alguna persona que em coneixia de l'editorial Planeta i tal, dia, això té que estar també en la novel·la. No només el patiment de les persones que has vist, també, per supost, la gent increïble que m'ha topat, de cooperants, missioners, que ha après molt, però també aquesta part de vulnerabilitat que tots tenim i que necessitem alguna vegada un recolzament i, sobretot, una segona oportunitat. Perquè les persones sempre em diuen, jo estic buscant una segona oportunitat, però és que nosaltres també, en els nostres països, busquem moltes vegades una oportunitat que pensem que no la tenim, i pensem moltes vegades que algú ens la té que donar per a continuar endavant.
0: Clar, però t'estic escoltant que tu podies haver escrit unes memòries, un assaig sobre cooperació, o contar directament les experiències que has viscut, però en canvi tries inventar una història que clar, jo no sé què et permet la ficció que no et permeta contar simplement el que t'ha passat.
1: Sí, és el que tu dius. Al principi volia escriure, bueno, com pensava escriure, era més un llibre de viatges, o només un assaig on jo contara el que per a mi la cooperació internacional i l'ajuda humanitària no està fent bé, i el que sí que podem fer bé, perquè n'hi ha molts llibres escrits sobre aquestes coses, i jo crec que això, després de 25 anys treballant en aquestes coses, et dones compte que n'hi ha moltes coses que estan fallant i que no estan desenvolupant el que deurien després de tants diners invertits, sí,
0: i recursos
1: invertits. I per ahir, bueno, pensava que podia ser bo, però és de veres que a mi m'agrada més aquesta part de contar històries, sentir moltes històries. He tingut la sort de sentir moltes històries, no soc periodista, però bueno, he escoltat moltes històries, he preguntat moltíssim a molta gent, mm-hmm, això, què és el que li passa, qual és el sentit, després del teu sofriment, què el fa seguir endavant. Moltes preguntes que creia que una novel·la podia donar-te aquest joc de ficcionar alguna cosa que en un assaig no era ja possible.
0: El punt de partida, ja ho he dit al principi, de este te ha puesto la vida, és dur. Uh-huh. El protagonista ha decidit que no vol continuar vivint, uh-huh, però hi ha un encontre inesperat que acaba portant-lo a recórrer el món. D'on naix ixe personatge?
1: Pues el personatge que jo en trobe, perquè estava en Nova York,
0: sí,
1: el personatge que en trobe és real.
0: És real.
1: És real, sí. És una persona que jo em vaig trobar, estava en les escaleres del Museu Metropolitan de Nova York. Quan estava vivint allí, pues, anava moltes vegades. I sí que, bueno, pues, estava passant, com moltes persones, un moment molt, molt dolent de la meva vida, en la que estàs en aquesta part de... Encara que tens molta gent alrededor, tens una part de soledat que no comprens per què, perquè estàs rodejat de gent que el vol moltíssim, però que no comprens, no comprens per què el sofriment, el patiment...
0: Qui no ha patit això, eh?
1: Qui no ha patit això. Per això jo crec que tot el món ho hem patit, i ara quan n'hi ha gent que ha llegit el llibre ja em diu, ostres, pues, m'ha servit, no? Però bueno, lo que sí, sí que és exactament un personatge real, uh-huh, que jo estava en les escaleres del Metropolitan i va vindre directe a mi. Vaig veure com estava caminant per la 81, va creuar la Quinta Avenida i va vindre, es va sentar al meu costat i vas començar a dir-me coses de veres increïbles, no? De lo que jo estava passant en aquest moment i lo que jo estava patint, i perquè ell pensava que necessitava altra oportunitat.
0: Però aixina de primeres.
1: Sí, aixina de primeres.
0: Quina barbaritat.
1: Llavors van parlar i es va alçar i se'n va anar i ja està. Llavors, clar, jo això necessitava ficcionar-ho,
0: clar,
1: un poc, per a que ixe home em diguera per què no vas, que era el que jo pensava també, que deuria anar i buscar totes aquestes coses que encara no m'ha trobat, que sí que ha treballat en Espanya de voluntari, mm-hmm, m'ha topat en històries molt, molt dolentes, però jo vull que anar i descobrir altres coses. Entonces, això em dona la ficció de que molts viatges que ha fet durant molt de temps, ficcionar-ho i fer que com un any i mig, més o menys, jo estic per molts puestos i després, si llegeu el llibre, veureu que torne, es tanca el cercle i torne a Nova York per a parlar altra vegada en esta persona.
0: Esa persona. Clar, ho estàs dient tu i ho estàs contant, però vull redundar un poquet ahí, perquè, clar, el viatge el posa davant de persones que han conegut la guerra, la pobresa, la pèrdua... clar, però en el que estem dient i contant hi ha una... Crec que hi ha una frontera que és delicada, que és el patiment dels altres, que no invalida el nostre, que és el que estàs dient tu des del principi. Però com evites que la novel·la caiga la idea fàcil de mirar el que pateixen altres, uh-huh, i aprendràs a valorar el que tens?
1: Sí, és una frase que per a mi no està ben formulada, això de que n'hi ha gent patint en altres parts del món,
0: i valora el que
1: tu
0: tens.
1: Valora i pensa que no passa res. No. Uh-huh. Quan una persona està patint així, està patint. I quan tens una depressió, tens una depressió. I si tens una depressió per una pèrdua, per, no sé, per algun familiar, per alguna cosa, està clar que la tens. I si no, tens un altre tipus de patiment, de depressió, el que siga. Sí. I quan tu estàs en això, no tens que... A veure, tens que, per supost, valorar el que tens.
0: Evidentment.
1: I totes les persones, jo crec que, no sé, quan se n'anem a dormir tenien que donar gràcies, no sé, aquí, per lo que tenim, que és de veres, que, no? que naixerà així o naixerà 600 quilòmetres avall d'Espanya, en Àfrica, és molt diferent. Entonces sí que jo valore totes les nits, no? Valore tots els dies el que tinc, però no és una frase ben formulada, perquè tu estàs patint. Tu tens un sofriment, un dolor davant de tu i a les teves esquenes, i aquesta frase és com... ens lleva, vol com llevar-te realment el que tu estàs passant, i com que la gent no sap o no vol entendre el que tu estàs passant. Uh-huh. Entonces, a mi no em pareix una bona frase, i em pareix que hauria recolzar a la gent d'una altra manera. Quan uh-huh. és un problema mental, que ara ho sabem, que n'hi ha un absentisme increïble per el tema mental i tal, jo crec que es deu recolzar molt més, escoltar a la gent, mirar a la gent i pensar que tens un moment que estàs mal. I això no ens passa moltes vegades. És com, tu que ho tens tot, per què estàs mal? O perquè, no sé, i això fa 30 anys, moltíssim més. Ara, bueno, per lo menos...
0: Ara està més normalitzat.
1: Sí, normalitzat, i n'hi ha gent de l'esport, n'hi ha gent de la cultura que ha eixit i ho ha contat, però fa 30 anys era com, això no, és que jo crec que el que no vols és anar a estudiar, o no vols anar a treballar, no vols... I no, quan tens ese patiment, no? Entonces, crec que aquesta fase no és la més adequada i que anem descobrint que és molt dolent estar en un patiment, en un tema mental complicat, uh-huh. i que n'hi ha que tractar-ho d'altra manera.
0: Tu quan... Clar, després de tants anys, o sigui, és una curiositat meua, eh? Jo crec que la gent també li té que interessar. Tu, que has estat davant de moltes realitats fotudes, anem a dir, quan tornaves a casa després d'un viatge, què era el que més et costava explicar a la gent del que havies vist?
1: Pues a mi molta gent em pregunta i em preguntava, i quan fas conferències, fas xerrades, estàs a la universitat, en col·legis, sempre em dient què és el pitjor que tu has vist o què és el pitjor per a tu. I jo, al principi comentava, sí, aquesta part que ha vist, o aquest xic soldat, el que siga, però després et donaves compte que el pitjor és quan tornaves a casa intentava sensibilitzar a la gent, perquè és el treball que... Quan estem allí, ens diu a molta gent, per favor, intenta que la gent conega el que estem passant, perquè si no coneixes, no pots arreglar
0: correcte,
1: res.
0: Correcte.
1: És quan venies així i veies que a ningú, o a quasi ningú, de 100 persones, una o dos, li interessava el que tu estaves dient. Tu portaves unes fotos per a sensibilitzar, per a fer una exposició, o el que siga, i jo portava moltes imatges també, donava molt per gravar imatges i portava imatges, i el donaves compte que els mitjans de comunicació no interessava absolutament. Però no és perquè a ells no els interessava, és perquè el dia en Sergio, això
0: ho
1: poses i la gent no interessa. Entonces, en la televisió el que tenen que ficar és el que a la gent li interessa. No? Entonces, ho passaves molt mal. Quan tornaves a la teua casa, al teu món, perquè era el teu món, lo d'allí és un viatge, estàs vivint allí, però vas uns mesos, 4 o 5 mesos, i tornes. Entonces, el feia molt de mal dir, és que no mos interessa. No? Una xiqueta en Uganda, una xiqueta soldada, em va preguntar, quan ja no estava parlant ella en una conversa amb altres persones, em va dir, Sergio, les xiques de la meva edat en el teu país, que tampoc sabia clara on estava Espanya, però saben de lo que així estem passant? I jo em vaig quedar com, ostres, vaig a dir-li una mentida, vaig a dir-li, clar que sí, Estela, clar que... Però li vaig dir, vaig pensar 10 segons i vaig dir, jo no puc dir-li una mentida a esta persona,
0: clar.
1: Aquesta que acaba de contar-me algo increïble. I li vaig dir, Estela, pues la veritat és que ningú sap on està el teu país, ningú sap el que està passant en el teu país i ningú pensa lo que tu has passat. Entonces, esa mateixa xiqueta dia, pues bueno, encarrega't o intenta que les persones sàpiguen el que així estem passant, perquè realment és increïble, no? Les vegades que... Bueno, ixa xiqueta va ser segrestada quan tenia 11 anys, centenars de vegades violada, tenia un xiquet en 13 anys... Entonces sí que quan tornaves així era com... Realment ho passaves mal. Ja. Ho passaves mal.
0: Per això t'ho preguntava, no? Perquè és que després, com tu dius, quan gent com tu arriba al seu món... la resta de la societat està a perubes, que diu aquell, no? I està a la seva cosa, i està en el seu dia a dia, i ja tinc jo prou en el meu, saps? I és com aquesta societat un poc... Que jo crec que no som així, però sí un poc egoista, i no empàtica amb el d'enfront. I més si està lluny, imagina't, no?
1: Sí.
0: Tornem al llibre, un poc, encara que no hem eixit tota l'estona del llibre. Els beneficis es destinaran a Infància sin Fronteres. Això estava decidit abans d'escriure'l, o és una decisió que arriba Quan veus ja el llibre acabat, o per què Infància sense Fronteres?
1: No, sí que pensava que jo volia que este llibre fora solidari, perquè me ho han donat tot. El que jo conté en el llibre és com que te ho han donat, no? Te ho han donat aquestes persones que he conegut, que estaven en la misèria, te ho han donat les persones, això, voluntaris, cooperants, missioners, que el traslladaven les seues experiències. Entonces jo volia tornar-ho a la societat en la mesura que igual després vens sent llibres i no saps, no? Però era com... Jo este llibre volia que fora solidari. Entonces, des del principi vaig pensar... Infància sense Fronteres és una ONG que jo he treballat en ella més de 15 anys. Estic 18 anys treballant en ella i col·laborant en ella, viatjant molt en ells. Són persones increïbles que també m'han ensenyat moltíssimes coses, entonces pensava que era important tornar a això. Entonces, em va ocórrer algo molt, molt, molt xulo, que jo quan vaig parlar en esta editorial, en l'editorial Colima, que sobretot edita temes en valors, en un poc d'ètica, té també una comunitat de persones i d'escriptors que treballem per els valors, per l'ètica, que escrivim molts articles d'aixes coses. Entonces, l'editora, quan jo li vaig dir que, per supost, jo volia que els meus drets foren per a l'ONG, ella, al cap de 3 o 4 dies, em va cridar i em va dir: Sergio, com el llibre és tan increïble i el projecte que porteu darrere del llibre m'agrada tant, jo també vull que els beneficis de l'editorial siguen per a una ONG. Entonces va ser molt bonico, perquè normalment ells no ho fan, perquè tenen molts de costos i és molt complicat, i moltes vegades és de veres que perden diners en un llibre, però que ella te diga això, dic, vull també, era com perfecte, però a mi era tancar també un cercle de dir, bueno, pues tornem un poc, tant jo com després l'editorial, lo que este llibre a qui li puga ajudar.
0: Ahir ja has conscienciat a una editorial.
1: Sí.
0: Vull dir,
1: sí.
0: És que és brutal, encara que sigui una editorial que es dedique a publicar llibres d'aquestes característiques o en este tema. Anem acabant. El llibre, jo crec que d'una manera o altra acaba preguntant al lector allò de per què val la pena continuar, no? Jo no sé si tu, després d'estos 25 anys viatjant, de tot el que has vist, d'haver escrit aquesta història, ha canviat la teua pròpia resposta a aquesta pregunta.
1: Pues no crees que ha canviat molt. O sigui, hi ha gent que diu, segur que t'ha canviat, segur que quan has fet t'ha canviat moltíssim. Quan alguna persona diu això és perquè pot ser que abans no estiguera gens sensibilitzada. Entonces, si tens una, entre cometes, una epifania tan increïble és perquè algo molt mal estaves fent abans de conèixer aquestes coses, perquè les coses saps que estan ahí i veus un telediari i saps que estan ahí, entonces no fa falta anar a un puesto per a saber és que està la gent passant-ho mal. Però, bueno, està clar que quan ho veus en primera persona és molt. Entonces sí que pense que, per supost, això m'ha donat molta més personalitat, una vista més de la humanitat, ser més conscient, per supost, veure encara més que la gent és prou egoista o egoista, perquè mirem només, però és normal, jo crec que és normal, mirem més per lo que tenim ací, per la nostra casa, per la nostra família, per els nostres fills, i és normal, però quan la gent em pregunta què puc fer i tu te'n vas anar i tal, però jo no puc fer res, no, tu tens fills. Segur que un fill de 16 anys, com jo el tinc, a lo millor no ha sentit mai lo que és
0: parlar
1: d'aquestes coses. Doncs no fa falta que te vayas a un puesto per a
0: sensibilitzar.
1: Treballa-ho així, com tu en la ràdio, cada un en el seu àmbit té molt per a treballar en aquestes coses. Entonces, no fa falta que te'n vagis. Entonces, jo he après molt, per supost, de cada personatge, he après moltes coses, però t'ha donat per a dir, ostres, continuem sent un poc egoistes, n'hi ha vegades que no creus molt en la humanitat perquè el sents un poc, això de dir, ostres, no canvien les coses, però bueno, sí que poquet a poquet canvien les coses, has vist molts projectes que sí que estan canviant coses, i la vida és com és, i la societat és com és, i ja està.
0: El llibre T'ha puesto la vida es pot trobar en qualsevol llibreria, imagine que també en plataformes
1: sí,
0: habituals.
1: Sí, totes les plataformes, sí.
0: Val. Ja està a la venda. Jo crec que hem de gaudir d'esta història que Sergio Ramiro ens ha oferit després d'estos anys d'experiències. Així que, Sergio, enhorabona pel treball que portes fent des de fa molt de temps per esta novel·la, i segurament tens tantes històries, jo no sé, això t'ho pregunté ràpid, tens tantes històries que potser hi ha una altra novel·la després que continues o què, o ja tens prou en una o tens molt de treball.
1: A veure, quan vaig escriure esta, m'hicien més de 600 folios.
0: Oh, ostres!
1: Perquè, clar. Molt, però clar, no, després tenim que decidir que un llibre d'aquestes característiques, més de 300, 330, no és bo que tinga, no? Entonces, ai, sí que vaig anar llevant moltíssim, però sí que donaria per a més llibres. Sí.
0: Sergio Ramiro, moltíssimes gràcies, que vaja molt bé.
1: Moltíssimes gràcies a tu.
0: Adéu. Te rejuve.

0: paella valenciana, arroz del señoret, arroz al horno o uno de nuestros preferidos, de pulpo o papada ibérica.
1: En Borinot Bistro preparamos los mejores arroces por encargo, con productos frescos y el sabor auténtico de siempre.
0: Haz tu pedido al 678 42 22 40 y disfruta de un arroz de calidad en tu casa o empresa de lunes a sábado.
1: Borinot Bistro, Ontinyent, tradición, sabor y mucho arroz.
2: ¿Hace cuánto que no renuevas tus gafas? En Óptica Pro Ontinyent, ahora tienes la excusa perfecta. Llega el plan Renueva con un 40% de descuento en lentes Pro, tanto en progresivas como en monofocales. Y descubre también las nuevas colecciones en monturas. Renueva tu mirada en Óptica Pro Ontinyent, Avenida Almach 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
3: Lunes fisio, martes podólogo, miércoles pilates, jueves nutricionista.
4: ¿Y si todo estuviera en el mismo sitio? Clínica Nexe abre nueva ubicación. Un espacio más amplio, acogedor y pensado para cuidarte de verdad. Fisioterapia, podología, nutrición, traumatología, clases grupales, embarazo y estética. Clínica Nexe. Todo lo que tu salud necesita en el mismo lugar. Ahora en calle La Serreta número 1, Ontinyent.
5: Ahorra como nunca con Rapimueble. Apilable de salón 169 euros. Dormitorio completo 379. Confortable cheslón solo 469 euros. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Rapimueble, el líder del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
6: Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. El COI.
7: Dos cosetes abans de començar esta nova secció amb Santi Prieto. Recordeu, des de la cuina. Avui estem a la cuina, al seu restaurant, dins de la cuina. La passada setmana ja vam estar. I dic que dos cosetes. Una, la gent no s'ho va creure, però jo porto la mateixa camiseta que la setmana passada, saps? És que jo tinc unes samarretes per a dilluns, dimarts, dimecres, i la de dimarts és esta. I dos, estem ja dins de la cuina, la setmana passada ens va quedar sense temps, no vam poder fer la recepta. Santi Prieto, què tal? Molt bon dia.
8: Molt bon dia.
7: Clar, dic, pues, hem de passar la setmana que ve, passarem a la cuina, i això que vas explicar tu la setmana passada de tots els tipus de cacaos, de xocolates i tot això, la gent el va escoltar, però a lo millor es va quedar ja, però jo si no veig el xocolate no sé quina cara posar-li i tal. Ara tenim l'oportunitat, els que esteu escoltant la ràdio, tornareu a escoltar i ja està, intentarem explicar-ho bé, però també teniu l'oportunitat de veure-lo en vídeo en les nostres xarxes socials i a la nostra web. Explica, anem a recordar a la gent de tots els tipus de cacaos que parlaren la setmana passada.
8: Bueno, a veure, jo no és que siga ningú expert en el món del cacao, no, però sí que és un món que m'apassiona moltíssim i del que vaig aprenent cada vegada més, no? Així tenim un sortir de xocolates, de cobertures, de cacao, manteca de cacao, la màquina en la que es fa, i és més o menys en el que jo vaig jugant i vaig fent. Així tenim de tot, o sigui, tenim el que és el cacao, ¿vale? El gruer de cacao, que és en el que es fa, després es fan les cobertures de xocolate.
7: Quan parles de cobertures, què vols dir? Perquè, clar, jo veig això i són com monedetes de cacao.
8: Això és cobertura. Això es diu cobertura, ¿vale? Quan ja tens el xocolate, el que és el xocolate a punt per treballar, vale, o sigui que ja te ve, vale, les tauletes de xocolate, i això es diu cobertura.
7: Vale.
8: Esto és el gruer de cacao. En el gruer de cacao, en la manteca de cacao, i en el sucre, la quantitat de sucre que tu vols, i en algunes vegades en un poquitiu de lecitina o llet en pols, ja fas la teua pròpia cobertura, ¿vale? Estes cobertures són elaborades per mi, ¿vale? Estes són en un cacao que me van portar de Mèxic, de Tabasco.
7: Hem d'explicar a la gent que no està mirant el vídeo, que este és en concret tenen formeta de cor, no?
8: Sí, bé, jo soc molt romàntic,
7: molt
8: i esta
7: bé,
8: té forma...
7: Molt bé,
8: té forma de coret, este té forma d'un calendari azteca, perquè tinc un molde mexicà que és superxulo, entonces vaig fer el molde ahí.
7: Ah, molt bé.
8: Este és en forma de triangulet.
7: De triangulet.
8: Molt bé, ¿vale? Molt bé. Però són, cada uno és una cobertura feta en un...
7: Diferent cacao.
8: En un diferent cacao. En un diferent percentatge de fermentació, en un diferent temps de fermentació i diferent temps de tostat.
7: Hola.
8: Vale? Entonces cada uno té un matís diferent.
7: Quina barbaritat.
8: Vale? Estos són els que vaig fer jo. I jo el que faig és, este amic me va portar el cacao, jo el vaig tostar i ella me l'ha portat fermentat. Entonces jo el vaig tostar i el vaig passar per la... Bueno, primer, una vegada el tost, has que pelar-lo i li lleves la cascarilla, que és el que n'hi ha així dins. Y en la cascarilla, sense la cascarilla es queda esto, ¿vale? Vale. Es queda lo que es el snips del cacao, ¿vale? Vale. Entonces, en snips del cacao, un porcentaje de manteca de cacao y sucre y un poco de lecitina, ya lo claves en esta máquina, que esta máquina lo que te... Son dos
7: pedres. Hay dos rodillos ahí que, sí, vamos.

0: Són cobertures basades en... es diu cobertura, però en realitat porto manteca de cacau i després porto un producte o bé liofilitzat o bé una espècie en pols o... Vale. Vale? Per exemple, aquesta està feta, és una cobertura de temacha. Vale. I aquesta és una cobertura de frambuesa.
1: Frambuesa.
0: Vale, però això és un xocolat negre, 65% de cacau. Vale. Este és un 71% de cacau. Després n'hi ha diferents coses, no? O sea, este, per exemple, és un elaborat, que això ja ho compres elaborat, que té un cereal dins i és cruixent. Això no... Jo no arribo a fer, esto.
1: Vale. I això és en pols.
0: I això és el cacau en pols.
1: Que no tens ganes de llepar-lo.
0: No, si li pegues una llepada, això està prou amarg.
1: Sí?
0: Que,
1: sí. Igual que jo.
0: Sí, sí. No, i després, això és una cosa que m'agrada moltíssim, que és una cosa que jo vaig fer en...
1: Explica això, per
0: favor. Això jo vaig fer en el cacau, que em van portar de Mèxic. Al pelar-lo, això es diu la cascarilla. La cascarilla que normalment pues, bueno, no té tant de valor ni tant de... Pues, seguís tenint prou d'aroma. Entonces, jo el que he fet ha sigut un extracte alcohòlic en tota la cascarilla. I ahí lo que farem en este alcohol, quan passe més temps, ja tinc més o menys un mes, té que passar més temps, dos o tres mesos mínim, quan passa cert temps en la maceració, esto va macerant-se i va soltant tot l'aroma en l'alcohol, en això després farem postres, o farem una saballón, o farem algun biscuit empapat en este alcohol, acompanyat d'una mousse, d'un cremós, d'un gelat...
1: Jo he de dir que...
0: La idea és aprofitar-ho tot.
1: No, està clar. Jo he de dir que he provat este licor, extracte alcohòlic, però ja és una gotigua, i dius que porta només un mes, que necessita més mesos o més temps, que sí. Porta, que pot estar anys, me vas dir abans, però ja té sabor a cacao, a licor de cacao. O sigui que està molt guai. Bé, i en tot això, anem a fer la recepta o no? A veure si anem a quedar sense temps una altra vegada.
0: No. Anem a fer una mousse calenta, una espuma calenta,
1: vale,
0: de xocolata. Chocolate negre. És molt fàcil de fer, però tens que tindre un sifó. Ara ho veureu.
1: Doncs ja estem preparats per a la recepta. Jo veig pocs ingredients. Això vol dir que serà fàcil? No tinc ni idea, perquè és Santi Prieto, saps? No sé si serà fàcil o no. En principi sí, podeu fer-ho en casa. Santi, podran fer-ho en casa o què?
0: A veure, jo el que volia era fer una recepta fàcil, un poquet especial,
1: val,
0: però que siga fàcil, que es pugui fer en casa.
1: Pues expliquem, què tenim així?
0: A veure, així l'únic complicat és tindre un sifó.
1: Val.
0: És l'únic un poquet complicat.
1: Tio, jo tinc amics que ja tenen sifós a casa, tio. Són professionals, estos no, però li agrada la cuina.
0: És un utensili que te permetís fer coletes molt xules.
1: Ja. Yeah.
0: Entonces, lo que anem a fer és una mousse calenta,
1: vale,
0: de xocolate. Així tenim dos tipus de xocolate. A mi m'agrada fer més mescles, no? Tenim uno, que és el mexicà, que és més pura cacau, més potència cacau, i després tenim uno que té tocs de més àcids.
1: Va.
0: Vale? Entonces tens ahí una mescla xula. Va, vale? Tenim clara d'ou, nata i sucre.
1: El I ja
0: sucre,
1: està.
0: El sucre es podria omitir, vale? Si t'agrada el xocolate potent i no vols molt de sucre, podries omitir el sucre o inclús ficar-ne menys. Hi ha 75 grams per 300 de xocolate, 150 de nata i 225 de clara.
1: Va.
0: Vale? Si no voleu ficar el sucre, no el fiqueu i ja està. O podeu substituir-lo per una cullereta de mel, per exemple.
1: Ah, molt bé.
0: Vale? O ja el digo, no ficar-ho.
1: Sí, és que si t'agrada, com tu dius, el xocolate més pur o que no t'agrada tant el sucre o no vols tant sucre, pots llevar-ho.
0: Jo intento fer les coses amb poc sucre.
1: Yeah.
0: De fet, esta receta ja està rebaixat de sucre, però encara li pots llevar.
1: Vale,
0: perfecte. Entonces, el que anem a fer és, anem a ficar el xocolate al bany maria a fundir un poquitiu,
1: vale,
0: anem a ficar la nata a calfar, una vegada estigui la nata calenta que quasi bollint,
1: sí,
0: la tirarem damunt del xocolate, tirarem el sucre, emulsionarem, i després añadirem la clara d'ou.
1: Oh,
0: una vegada tinguin la mescla feta, ho introduirem en el sifó.
1: I ja ho tenim?
0: Li clavarem dos càrregues de gas i ja ho tenim. I en esta mousse calenta de xocolata te la pots menjar tal qual, la pots acompanyar d'un brownie de xocolata, d'una coca de llanda, d'un gelat de vainilla...
1: Realment del que tu vulguis.
0: De lo que vulguis que claro, combina el xocolata, pues esto, d'un plàtano, dius, ostres, un plàtano, el fas un plàtano en una sartén, un poquet de mantequilla, un poquet de caramelitzadet, i li fiques esta espuma de xocolata i quatre meletes torradetes, i tens un postre ràpid i superbo.
1: Pues anem a fer, vinga, va. Xocolate al bany maria, a veure com va això.
0: A veure.
1: Quant de temps té que estar? Quan tu veges que està ja...
0: Comença a fundir-se. No pot que es fundisca del tot,
1: va,
0: perquè després la nata calenta acabarà de fundir-lo, ¿vale?
1: Va.
0: Entonces, passem així al bany maria, que ja el tenim...
1: Perfecte.
0: Ja tenim calfant-se.
1: Vale, ja tenim la nata, que està calfant, ja tenim el xocolata, que està al bany-maria, i amb la clara i el sucre hem d'esperar a que estigui tot això. Correcte. Val, doncs anem a esperar. Què seran, 5 minutets?

Hola, què tal? Molt bona vesprada. En uns minutets a les 3 i 20 donem inici al nostre cert deportivo Sontinyent, la Vall d'Albaida. Bueno, un cert deportivo en el que anem a fer un repàs, com sempre, a tota l'actualitat esportiva de la Vall d'Albaida, però pel que fa al programa en si, avui ens centrem en el panorama del futbol comarcal. Cal parlar de la tercera federació, de l'empat de la Geneta a casa davant l'Eldense B. Escolta, anem a Pablo Carbonell. Per altra banda, parlarem de l'empat del Benigànim a casa del Calp, 3-3, o van tindre ahir la primera victòria amb un fora de casa. També baixarem a la primera valenciana amb la victòria del Llutxent, amb la derrota de l'Olleria i el Deportiu Ontinyent. Ens anirem a la Lliga Autonòmica Valenta, parlarem de la golejada que va rebre el Deportiu Ontinyent femení. I tancarem parlant de la nostra Copa. Molts resultats i inclús entrevistes. Així que, en 20 minutets, ens trobem a Ràdio Ontinyent. Fins ara!

0: Tomás Marín.
1: I comencem parlant de l'Ontinyent 1961, que recordem va aconseguir la primera victòria de la temporada i es va guanyar després d'aconseguir per la mínima una victòria espectacular davant el Saguntino. Molt bona victòria amb visió gol de Roce en el minut 64. Es va patir fins als últims minuts, sobretot després de l'expulsió al voltant del minut 80 de Jorge Ruiz, el carriler del conjunt ontinyentí, però clar està que les sensacions són molt positives després, sobretot, de l'ambient que es va viure al Clariano. I, bueno, una promesa és una promesa. I això és el que ens va dir Rubén Sanz, entrenador de l'Ontinyent 1931. Us conto la promesa, per això escolten.
2: Veníamos de semanas de muchos entrenos, jugadores que llevaban muchos kilómetros a las espaldas y bueno, al final también una forma de motivar. Cuando ellos te dan, tú tienes que ceder también, sí. Y bueno, creo que se lo prometí, que si ganábamos el lunes y el martes era libre y nos viene bien a todos, ¿no? Para desconectar un poco, para resetear y para ir ya por esta semana nueva el miércoles, que nos toca Levante, que será otro partido exigente.
1: Descansa tant ahir com avui per al conjunt ontinyentí, que a partir del dimecres, també en l'Equador de la setmana, començarà a preparar aquest partit davant el filial del Levante a la Ciutat Esportiva de Bunyol. No serà un partit gens fàcil, gens ni miqueta. Però clar està que el nivell demostra sobretot en la solvència defensiva i en l'eficàcia de cara al gol. Crec que va ser un aspecte a destacar per al conjunt de Rubén Sanz, que necessitarà exprimir al màxim per a aconseguir els seus objectius. Però, bueno, vull recordar-los això, de nou, que avui de 6 i mitja a 8 i mitja a la vesprada poden adquirir el seu abonament de l'Ontinyent 1931 a les oficines del club, a l'estadi municipal El Clariano. Som a hores d'ara més de 840 socis i és algo que ens alegra. I encara volem més, sobretot amb aquest ambient tan espectacular que es va viure el passat diumenge a l'estadi municipal El Clariano. Enhorabona a tothom, la veritat. Bueno, i a que cal donar-li enhorabona, ahir se me va passar a comentar al programa, i ho sabia, això és el pitjor, contat un pardalet, sinònim d'un oient d'aquesta casa i també d'aquest programa, que el bo de Nacho Ferri, el davanter de Montaverner, que era notícia la setmana passada per eixe debut en Champions davant el Barça a l'Spotify Camp Nou, va aconseguir un hat-trick la passada jornada de la Lliga Holandesa. Enhorabona, Nacho. Tres bons gols. Un de rebot, cal dir-ho, el primer. El segon, una passada de la mort de l'extrem. I per altra banda, el tercer, una volea espectacular, la van galtar d'una forma brutal, molt, molt dura a la porteria, va ser un gran gol. Contar-los també que, bueno, a mi m'ha recordat un poquet a Carlos Espí, inclús un poquet de Haaland, sobretot amb aquesta potència, amb aquest tronc, amb aquesta corpulència. Crec que és un jugador que anem a tindre en compte durant molt, molt de temps. És un bot de gegant, l'aconseguir el primer hat-trick amb el Feyenoord de Rotterdam, que no és poca cosa. Us recordem que el primer partit a casa de l'ST Ontinyent en la pretemporada serà este pròxim cap de setmana, concretament el 19 de setembre davant el Burjassot a les 6 i mitja de la vesprada, partit que es jugarà a casa. I per altra banda, a la Caixa Popular Prou de Raspall, a la Copa Caixa Popular Prou de Raspall, ahir l'equip de l'Ajuntament d'Ontinyent, format per Salelles, segon i Brisca, va caure 15-25 front a l'equip format per Bercher i Tonet, quart al Trinquer de Xeraco. Recordar-los que demà, en la segona jornada, juga l'equip de l'Ajuntament de Castelló de Rugat, a les 5 de la vesprada, al Trinquer de Guadassuar, front a l'equip de Xeraco, Marraí, Lorja i Bosio, de Castelló de Rugat, front a Diari, Raúl i Canari. S'espera que Ivan, que ja saben que arrossega molestes i encara no està entrenant amb potència, puga estar ja en la partida també de diumenge a les 6 i mitja al Trinquer de Bellreu Guarda, Ajuntament d'Ontinyent, format per Ivan i Brisca, davant el trio de Barxeta, que també està composat per Ian, Murcianet i Alejandro. La pròxima jornada del Castelló de Rugat, de l'equip de Castelló de Rugat, del seu trio, és demà, però per a la jornada 3 ja tenim la data, serà el pròxim dilluns, dia 20 a les 6 i mitja al Trinquer de Canals. L'Ajuntament de Castelló de Rugat s'enfronta al trio de la Llosa de Ranes, Montaner, Montparler i Marc Octavi. Que anem a fer al nostre cert deportiu, on tinguem la Vall del Baida, anem a fer un repàs al que va passar el passat diumenge al Regit, amb eixe empat sense gols entre la Geneta i l'Eldense B. També us comentarem com va ser eixe empat entre el Benigànim i el Calp, per 3 gols. Ens anirem a la Primera Valenciana, també donarem compte dels resultats de l'autonòmica valenta, on està el Deportiu Ontinyent femení, i tancarem amb la nostra copa. Agafem aire i més qüestions. En aquest cas, la Tercera Federació.
0: Cariño, ¿duermes?
3: ¿Con este calor?
0: ¿Y si abrimos la ventana?
3: Ya está abierta.
0: ¿Y si ponemos el ventilador?
3: Ya está puesto.
0: ¿Y si cambiamos el colchón?
3: Eso podría funcionar. Este verano en Todo Cama, el colchón en Sifres con un 20% de descuento. Descansa como te mereces también en verano. Y si necesitas almohadas y productos de descanso para el verano, pregunta por nuestros descuentos. Todo Cama, Avenida El Match 56, Ontinyent.
4: Ser Deportivos, Ontinyent, La Vall d'Albaida. Tomás Marín.
1: I com bé sabent, la Geneta va empatar sense gols en el segon partit de la temporada davant l'Eldense B, al Regit. És un punt el que suma hores d'ara la Geneta en esta Tercera Federació. Ocupa la posició número 13 de la classificació, amb eixe puntet al seu marcador, al seu registre. Però clar està que el conjunt Vall-d'Albaida necessita aconseguir una victòria, si ja aconsegui. El pròxim partit no va ser gens fàcil, perquè toca anar a casa d'un dels cocos de la competició, el Torrent, que és líder per la diferència de gols amb 6 punts de 6 disputats. Del partit de l'Eldense B ens parla el seu entrenador, Pablo Carbonell.
5: Hola, Tomás. Pues bueno, la verdad es que las sensaciones del partido de este domingo son bastante negativas, la verdad. Hay que ser sinceros. Fue un partido en el cual la primera parte creo que nos vimos superados. Intentamos ir a apretar arriba y la verdad que nos desactivaban la presión con mucha facilidad, ya sea porque o no ajustábamos bien los tiempos o no íbamos de verdad, pero no funcionó en la primera parte. Luego, además, en tema de duelos, disputas, segundas jugadas, también ellos fueron mucho más ganadores que nosotros, y eso es algo que no podemos permitir en nuestra casa, sobre todo cuando jugamos en el Regit. Tenemos que ir dos marchitas más. Somos conscientes de ello, sabemos que con esto ahora mismo no nos da, pero lo positivo que sacamos es que esto nos ha sucedido en la jornada 2, que el equipo lo sabe y que tenemos que trabajar y vamos a trabajar para corregirlo. Así que seguimos confiando en cada uno de nosotros, sabemos que estamos más que preparados, pero también sabemos que tenemos que poner algo más, que trabajar más y que dar un pasito más hacia adelante todos. Así que vamos a trabajar para ello.
1: Entrenador barra preparador físic, Entrenador barra preparador físic. I, per altra banda, el que volem és conèixer també com noixes impressions pel que fa al filial de l'Eldense. Escolten les paraules postpartit del seu entrenador, que és Víctor Basadre.
6: Víctor, mucho peligro balón parado y dominio. ¿Qué le ha faltado al equipo para romper el empate?
7: Marcar un gol. No piedad, que es marcar un gol. Como tú bien dices, hemos generado mucho peligro. Sobre todo en la segunda parte hemos tenido situaciones realmente claras de gol. Algunas incluso a balón parado, por otra parte. No creo recordar sufrir demasiadas situaciones, salvo un balón ahí rematado, muy forzado, que acaba pegando en el palo, pero la verdad es que pega en el palo y parece más peligroso de lo que aparentemente parecía la jugada. Pero en general yo creo que hemos hecho un partido muy completo, 90 minutos, de un esfuerzo grande, campo complicado, circunstancias de temperatura, como es lógico, pero que es para todos, también lo digo, pero bueno, para nosotros nos ha afectado un poquito más por el tipo de ritmo de partido que queríamos tener, y creo que en general hemos estado bastante bien.
6: Dos jornadas sumando, ¿qué balance hace la imagen del equipo fuera de casa?
7: Bueno, yo personalmente me gustaría que no hubiera ninguna diferencia de jugar en casa o fuera. La diferencia la tiene que dar el rival. Si el rival es mejor que tú, pues estarás más sometido, sea en casa o fuera, y si es peor que tú, pues deberías tú ser el que tenga sometimiento, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo personalmente no me planteo partidos si juego fuera o en casa. Planteo qué equipo tengo en ese momento disponible, qué plantilla está disponible para esa semana, quién puede trabajar bien, quién va a ser el once inicial, y a partir de ahí intentar sea casa o fuera, jugar para ganar. Distintas armas, pero no porque sea fuera de casa.
1: Declaracions fetes, recorden, als mitjans oficials de l'Eldense. Bueno, pròxim partit ja saben, tenim un Torrent a Geneta i un Llevant B on tinguem 1961 en esta Tercera Federació. En la Lliga Comunitat, contar-los que el Benigànic va empatar a 3 front al Calp, un Benigànic que ocupa la posició número 11 amb tan sols un puntet dels 6 disputats i jugarà el seu pròxim partit a casa al Municipal front al Novelda Unión Cable World. I amb això tenim fet i si repassa la tercera ja la Lliga Comunitat. Agafem aire i res, en 20 segonets ens anem a la primera valenciana. Cal parlar de la victòria del Llutxent i de la derrota de l'Olleria, molt injusta.
8: Paella valenciana, arroz del señoret, arroz al horno o uno de nuestros preferidos, de pulpo o papada ibérica.
9: En Borinot Bistró preparamos los mejores arroces por encargo, con productos frescos y el sabor auténtico de siempre.
8: Haz tu pedido al 678-42-22-40 y disfruta de un arroz de calidad en tu casa o empresa de lunes a sábado.
9: Borinot Bistró, Ontinyent, tradición, sabor y mucho arroz.
4: Ser Deportivos Ontinyent La Vall d'Albaida.

0: Tomás Marín.
1: I baixem fins a la primera valenciana, el grup tercer, on, com bé sabem, hem tingut un cap de setmana amb dos tristeses i una alegria. L'alegria de que el Llutxent va obrir la jornada número 2 i va aconseguir la victòria per 2-3 davant la Vall dels Alcalans. Vam aconseguir una victòria que pareixia que estava consolidada i tancada al voltant del minut 50 de partit, a l'inici de la segona part, però van tindre que patir, perquè sabem que en això del futbol res és regalat, passe el que passe. 2-3 va ser el resultat final per al conjunt de Roberto Carlos, que aconsegueix així la seua segona victòria consecutiva en esta temporada, després també deixa golejada frontal al Gemesí. Us recorde que l'Olleria va perdre 2-1 davant l'Oliva, després escoltarem a José Enrique Lluca, el seu entrenador, i que el Deportivo Ontinyent va caure per 4 a casa de l'Algemesí. Però si ens centrem en el conjunt de la Plana, bueno, cal destacar que estem bé, Estem molt bé. 6-6 en este inici de temporada, encara que la setmana passada parlàvem sobretot d'una qüestió que és molt important, la de mantindre els peus en terra i, com no, la calma en este inici de competició, perquè mai sabem el que pot passar i queden molts equips per davant. Molts, molts equips. Saludem ja a Roberto Carlos, al seu entrenador. Roberto, què tal? Molt bona vesprada.
2: Bona vesprada, Tomàs.
1: Enhorabona.
2: Moltes gràcies.
1: Avui vas a treure la vara a passejar o no? Vaig a ser-te molt clar, perquè, jo veig aquest resultat i també m'alegre molt, perquè veig que encara que, això del que he parlat moltes setmanes al llarg de la pretemporada, encara que les coses no es giren com es voldria en una planificació d'una pretemporada com a tal, en els primers objectius que es posen a l'inici de lo que és la preparació a la competició, clar està que pel que és el rendiment en competició oficial, l'equip està treballant a un rendiment que està sent molt bo.
2: Sí, a veure, no és que traga la vara passejant ni res.
1: Més o menys.
2: Simplement, sí, però simplement és que no s'han fet les coses bé i els resultats ja estan sent positius. Ja està, deixa la meva crítica. No sé, si fora les coses mal i resultats negatius, estaríem estirant-se del moño, no? I si fora al revés, que saber treballar bé en la pretemporada i estiguin traient resultats negatius, estaria dient-te que estaria defendent la plantilla a muerte, saps? I el treball està fent-se el millor possible, però bueno, jo estic content de resultats, però és futbol, no? I guanyar està al costat del perdre i al final fa que estem tranquils perquè els resultats ja estan així.
1: Sí. Totalment. Entrenador, abans de començar a parlar d'aquest partit del passat divendres, com no, saber si a hores d'ara, pel que fas entrenaments ja les setmanes de competició, des de que hem començat la jornada 1, ara sí s'estan fent les coses bé, pel que fa als entrenaments, a la predisposició del planter, a hores d'ara ja estem millor?
2: Sí, no, des de que començat la pretemporada, la temporada, la veritat que estan treballant-se com es deuria haver treballat des d'un principi, però bueno, és el que el vaig comentar la setmana passada.
1: Sí,
2: les vacances estan ahí. Estan en agost, la gent s'ha d'agarrar les vacances quan pot, no quan volem més entrenador. No?
1: Això sí. Bueno, compta en Roberto el partit. 2-3. Vam aconseguir en el minut 38 aproximadament el gol de Tormo. Després, en la segona part, les dues primeres jugades van ser gol, tant de Valiente com de Banyuls. Però igualment va ser un partit en el que vam arribar fins i tot a patir més del que tocava, crec jo.
2: Sí, tu dius, no? que al final es va patir, però bueno, va patir. Van ser 2 minuts o 1 minut de... des que hemos fan el 2-3, però bueno, el partit sí que és cert que comença en un poc de, bueno, en unes arribades del Vall dels Alcalans. És un equip que juga bé a futbol, intenta proposar i té 2 o 3 jugadors que tenen prou qualitat, no? Entonces, ens van sorprendre una miqueta els primers 15 minuts, van fer 3 arribades, 2, no sé, en un poc de perill, que sí que xuten a la porteria de nostra, no? I inclús trauen un córner i tal. A partir d'ahí sí que controlem el partit. Al final ve una errada seua que s'aprofita Tormo i marca. I al començar de la segona part sí que tinguem uns 20 minuts que són molt superiors. Les dues primeres arribades fem dos gols, després tinguem 3-4 arribades que són pues de, pràcticament de gol també, no aconseguim materialitzar, que ahí sí que s'haver acabat el partit. I bueno, i l'àrbit tira un poc el... es fa clavar-se un poc en el partit a ells, perquè totes les faltetes anaven en contra nostre. Tot, si veus l'acte del partit, no sé quantes targetes mos va traure, però no sé, qualsevol xorra nostra era targeta. I jo què sé, i es clava ells en el partit.
1: 8 targetes per 2 targetes de la Vall dels Alcalans.
2: Clar, en 0-3. O sea, és que, clar, 0-3 i 8 targetes nostres. És que...
1: Sí, sorprèn.
2: Però bueno...
1: Sorprèn.
2: Sí, sí, sí que sorprèn, i bueno, si veus el partit encara més, mos anul·la un parell de jugades de, per faltes que es quedaven davant del porter, mos fan una falta a Pablo en la nostra àrea, deixa seguir, i quan tot mos quedava davant del porter pita que atenguen a Pablo, o sea, en la nostra àrea, dius, che,

0: Ostras.
1: Era un chaval que, sí, va a haber dos o tres. Le pita una manota a Eric y le pita falta a Eric, o sea, en la
0: No,
1: cara,
0: no,
1: ¿sabes?
0: no va a tener el día, ¿eh? No va a tener el día.
1: No, no, gens. Y bueno, y en una dices, fa una falta que es quede un poc parat i pega un xut de 40 metres i fa un golaç el xaval, i és el 1-3. I després, bueno, controlem més o menys el partit i sí que cert que en un saque, una treta de banda, minut 93, o per ahir, ens fan el 2-3 i traguem fent tres passes i pita al final, no? Que al final, en el 2-3, dius, ostres, a veure si ara es comença a allargar
0: Clar.
1: hasta l'infinit, no?
0: No,
1: I encara mos empate.
0: si anem als antecedents de lo que ha estat el partit pel que fa a l'arbitratge, a lo millor.
1: Exacte. El que passa que ahir sí que, bueno, va pitar pràcticament només traure i es va acabar el partit, però dius,
0: Menys mal.
1: no sé, te se queda una sensació de que haver pogut guanyar per golejada i al final has patit una miqueta, no?
0: Mira, no m'agrada preguntar pels àrbits, crec que és una cosa que, bueno, al cap i a la fi, sabem que és un món i que tothom, pues, té errors, té acerts, faltaria més, però, ostres, és que al llarg d'aquestes dues primeres setmanes de programa els àrbits estan eixint-me molt. No sé si passa alguna cosa,
1: Sí,
0: no sé, Roberto.
1: no, o sigui, a mi no m'agrada parar tampoc els àrbits, però ja el dic que un protagonista va ser ell, no? I no sé, jo crec que
0: enguany
1: han
0: que està
1: fet
0: sent
1: una
0: rutinari,
1: reestructuració.
0: Roberto. Està sent molt, molt
1: Ja,
0: rutinari,
1: sí.
0: Roberto, en els programes.
1: No, ara quan m'ho has dit, doncs igual. Sé que la federació ha fet una reestructuració en lo dels àrbits i
0: Sí.
1: que els àrbits de Lliga Comunitat piten en Lliga Comunitat només. I els de primera regional poden pitar en primera, segona o tercera. Em pareix que és així, eh? No ho sé cert, però crec que és així. Entonces, l'any passat sí que tenies potser algun àrbit de Lliga Comunitat que el pitava, es nota un poc més de nivell. Este xaval va debutar contra nosaltres en primera. Entonces, jo què sé. El bé és que anava... Nosaltres, jo intento ajudar-lo, però clar... Li falta un poc de nivell i ja està. I jo crec que s'agarrarà, però clar, el partit, no sé, 8 targetes, pues a saber després les targetes deixes on m'ho van
0: Sí,
1: a parar.
0: no, o sigui, que tingués un altre o que t'hagin tret alguna targeta roja o el que sigui, que el dia següent i que la setmana següent tingués un partit que sigui clau o important. O sigui, a saber, el cas de l'arrossegament de targetes és algo que estem molt en compte i que, a més, com no, es gestiona cada un dels jugadors i és una cosa que vamos, que està més clara que l'aigua, que ja que anarà amb molta cura. Però, bueno, ja per tancar ja, Roberto, pròxim partit contra el Carcaixent, contra un equip que acaba de baixar de categoria. Com ho veus abans de la prèvia? Com veus les cosetes per a aquest partit davant del Carcaixent?
1: A veure, vaig anar a veure el partit
0: Sí.
1: contra l'Enguera, no? I a veure, sí que tenen bon equipet. El que passa que el futbol és tan diferent del seu camp, que és de gespa natural,
0: Clar.
1: al nostre. És molt més lent allí. No, és, no sé, tenen bons jugadors, tenen bastant... El bloc de l'any passat l'han mantès prou, evidentment seran agent i ha vingut altra, no? Però
0: sí.
1: Bueno, tenen un bon bloc, jo crec que aquí han a lluitar per pujar. Tenen dos davanters, Ivan i Borja, que la veritat que ho fan molt bé, i bueno, a lluitar, no sé com
0: serà.
1: Es plantejarà l'equip, no? El partit, però bueno, crec que tinguem un nivell que podem donar-lo guerra, clar.
0: I ja que ha aconseguit que la plana sigui un fortí, que no es passi com l'any passat. Bueno, l'any passat sí que van tindre... Bueno, va ser un gran fortí, però bueno, al final de temporada,
1: sí.
0: Per això que es va pesar un poc les cames. Però bueno, igualment, ja
1: sí.
0: Que tenia que tindre clar que sabem a saber que en aquestes categories o es guanya tot en casa o és molt difícil aconseguir objectius superiors als que tenim a principi de temporada. Ho dic aixina.
1: Sí, no, a veure, l'any passat jo crec que sí que van traure més punts fora que en casa, però bueno,
0: sí.
1: Al final el nostre camp és difícil de jugar quan tens de visitar perquè t'has d'acoplar per les dimensions, no és un camp gran, és més ben menut i a l'equip nosaltres intentem jugar molt ràpid i clar, els altres equips, pues, al millor, bueno, la nostra intenció és que s'enquen un poc abrumats quan venen al camp, no? I això és el que intentem.
0: Entrenar el va aconseguir els mateixos punts en casa i en fora, 29 i 29. 8 victòries, 5 empats i dos derrotes, tant en casa com en fora. És a dir, que aquesta estadística ara deixem en zero, tant en el pas com les derrotes, i ho tenim ja fet de cara a aquesta temporada. Roberto Carlos, com sempre, un plaer xerrar amb tu i, com no, enhorabona per la victòria i a preparar aquest partit davant el Carcaixent. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, Tomàs.
0: I l'Olleria va caure per 2-1 a casa de l'Oliva en un partit que se'ns va anar en el minut 90. Una verdadera llàstima, la veritat. José Enrique Lluch és l'entrenador. Aquest és el seu postpartit. Aquest és l'anàlisi que fa l'entrenador del conjunt vidrier.
2: Buenas tardes. Partido donde el resultado fue muy injusto. Creo que esta vez competimos muy bien. Concedimos muy pocas ocasiones, pero otra vez creo que el fútbol nos da la espalda. Creo que es muy injusto con nosotros y bueno, tenemos que mirar para adelante, seguir trabajando, estamos en el camino correcto y creo que haciendo las cosas como las estamos haciendo, los resultados tienen que llegar. El partido empieza nuevamente recibiendo un gol por error nuestro en el minuto uno. A partir de ahí sí que es verdad que el equipo tiene 5 minutos donde no acaba de encontrarse, pero a partir de ahí somos dominadores claros del partido, las ocasiones son nuestras, y bueno, después de estar todo el partido peleando, conseguimos un gol en el último minuto, y en la siguiente acción, pues recibimos un gol. La verdad es que tras varios rebotes no somos contundentes y bueno, perdemos el partido. Repito, creo que el equipo se puede ir con la cabeza alta, creo que trabajamos muy bien y nada, a mirar con optimismo la próxima jornada.
0: Moltíssimes gràcies per les teves paraules, míster. Tant de bo aconseguim la victòria en la pròxima jornada, una jornada que farà que l'Olleria jugui a casa davant el Contestano. El Deportivo Ontinyent rebrà la Vall dels Alcalans després de la derrota per 4-0 front del Gemesí, i el Jutge en rebrà a casa al Carcaixent, com escoltaven abans en aquesta entrevista a Roberto Carlos, amb l'entrenador del Jutge. Primera valenciana feta. I pel que fa a la segona valenciana i a la tercera valenciana, vull contar-los diverses qüestions a destacar, com, per exemple, que este cap de setmana comença la competició oficial. El Bocairent viatjarà a Benetússer per a jugar front a la Unió Benetússer Favara. En la tercera valenciana, grup 10, el filial de la Geneta B jugarà contra el filial de l'Alcúdia de Crespins. La Collano B jugarà a casa davant la Yalo. L'Agullent rebrà l'Albaidense i el Montaverner al Quatretonda. I en el grup 11, el Castelló de les Gerres jugarà fora de casa davant el Rotobabé. I en una estona passem a la Lliga Autonòmica Valenta. Després, la nostra copa.
3: Te vas por unos días, pero ¿quieres seguir informado de todo lo que ocurre en Ontinyent y la Vall d'Albaida? Descárgate la app de la SER, selecciona Radio Ontinyent y escucha Radio Ontinyent desde cualquier parte del mundo en tu smartphone.
4: SER Deportivos Ontinyent, la Vall d'Albaida. Tomás Marín.
5: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda, quizá eres mi próximo error. Estoy con mis amigos.
0: Y como os comentaba, tant al principi d'aquest programa com a la jornada d'ahir, no ha estat el millor cap de setmana per al Deportivo Ontinyent femení. Va caure derrotat per 7-2 davant l'Odissea, que és un dels equips doncs destinats per projecte a aconseguir l'ascens a la tercera divisió. Bueno, és un resultat molt avoltat. Sincerament, 7-2. Sorprèn, la veritat. Sorprèn, però com sabem, això del futbol és així, hi ha que alçar-se el més pront possible per a aconseguir una nova victòria en un partit que arribarà este pròxim cap de setmana a la Puríssima, que serà davant la Unió Femenina Manises. Com estan les coses a hores d'ara? Encara no han puntuat, però clar està que aquesta primera oportunitat la tenim este cap de setmana davant un equip que tan sols ha aconseguit un punt en dos partits. Així que toca jugar, podríem dir, contra un equip al qual podem aconseguir la victòria, contra un equip que de segur que es posarà les coses complicades en aquesta categoria. Tot és molt, molt difícil, però com bé saben, per al Deportivo Ontinyent no hi ha res impossible. Saludem ja el seu entrenador, a Carlos Ferrero. Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal?
6: Hola, Tomás, buenas tardes.
0: ¿Qué pasa en Castellón el sábado? Cuéntame.
6: Bueno, pues evidentemente te podría hacer un análisis muy profundo de la situación que nos tocó vivir el sábado, pero evidentemente no me gustan las excusas, no me gusta comentar si

0: Ser deportivos Ontinyent La Vall d'Albaida.
1: Lo hizo así, entonces pa' qué mentirnos. Entonces pa' qué engañar.
0: Tomás Marín.
1: Le pedí a Dios por tu labio, pa' que me diera besito. Gracias a Dios por tu cuerpo, bailándome.
2: I parlem ara de la nostra Copa. Va ser la competició per als equips de la segona i tercera valenciana el passat cap de setmana. I el que us podem contar d'aquesta competició és que el Castelló de les Llarres va caure per un

0: gol a 2 a casa a la Gerreta davant l'Alcúdia de Crespins. El col·laborador de Ser Deportivos Xàtiva i Comarques, Iñaki Martínez, va poder xerrar amb l'entrenador, amb David Fenollar. Escolten l'entrevista.
1: Hola, bona nit. Estem amb David Fenollar, entrenador del Club de Futbol Castelló de les Gerres. Hola, David, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: No ha pogut ser, no?, el partit davant l'Alcúdia Crespins de la nostra Copa, esta primera ronda. Quina és la valoració que es fa, que t'encontres?
2: La valoració per part meua és que l'equip ha competit des del minut 1 fins al 90. Res a dir, se ho han deixat tot. Si en esta actitud i en este compromís l'equip segur que en Lliga tornarà a fer una gran gesta com ha fet l'any passat. Ha sigut una llàstima, al final ens posem davant. Sí que és veritat que minut 4 de la segon part tinguem una expulsió, per mi, molt, molt rigorosa. I a partir d'ahir l'Alcúdia, evidentment, ens ha apretat. I m'ha fet dos gols. El primer gol, jo des d'on estic no ho veig, però segons me comenten els jugadors és fora de joc claríssim. I el segon és una jugada que no estem massa acertats i mos fan el segon. I a partir d'ahir, en 10, l'equip hem anat a pel partit. A última hora hem tingut un penalti que no és que s'hagi fallat, és que el porter de l'Alcúdia ha fet una grandíssima parada. I res, acabem 1-2 el partit en el mal sabor de boca per lo menos haver pogut aplegar a la tanda de penaltis, però molt content per l'actitud dels jugadors i pel compromís que tinguem.
1: La veritat és que l'equip heu jugat molt bé, no? Al final, una llàstima no, però almenys el que s'ha és, pues, com m'havies dit, és que s'ha lluitat fins al final.
2: Sí, a veure, al final l'equip és renovat al 80% de la temporada passada, sabent que el que importa és aplegar al minut 90 vius, i això hem fet. Hem tingut en el minut, crec que era en el descuento, el penalti, com he dit, i si tinguem un penalti és perquè l'equip l'ha buscat. Hem tingut ocasions i al final, pues, el que he dit, un gran porter que té l'Alcúdia m'ho ha fet una gran parada, i això mos lleva l'opció de poder fer els penaltis, que igual no haurem passat, però per lo menos jo crec que el resultat haurà tingut que ser un empat.
0: Moltíssimes gràcies, Iñaki. Moltíssimes gràcies, David, per les vostres paraules. Recordar-los que l'Atlètic Muro va caure 0-1 davant la Yelo. Bona victòria per al conjunt de Yelo de Malferit. El Montaverner va caure 0-4 front al Canals. L'Albaidense va guanyar 9-0 a l'Agullent. El Banyeres va aconseguir la victòria 3-2 front al Bocairent. I el Quatre Tonda va caure en penals davant el Simat. Arriba ara el moment d'acomiadar-nos. Okay.

Ha estat un programa carregat d'actualitat, de futbol comarcal. Bueno, per al podcast, per a recordar-los que anem a tindre, per si volen recuperar alguna entrevista o el que van a tindre després, publicat tant al nostre web com a l'app de la SER, si seleccionen Ràdio Ontinyent. Bueno, hem parlat de la Tercera Federació, hem fet aquest repàs de la genet al DNCB amb les declaracions d'ambdós entrenadors. També hem parlat d'aquest partit, aquest empat del Benigànim front al Calp. Per altra banda, en la Primera Valenciana hem pogut escoltar les sensacions de Roberto Carlos, l'entrenador de l'equip de la Plana, després de la victòria per 2-3 front a l'equip de la Vall de Sarcalans. Ara és d'ara co-líder el Llutxent en aquest grup tercer de la Primera Valenciana. L'Olleria va caure per 2-1 en un partit que es ventava anteriorment al seu entrenador, José Enrique Lluc, que no hauria d'haver acabat d'eixa forma. Que va ser el futbol també injust amb ells. La major de desespera a l'Olleria. Per altra banda, també hem parlat del Deportivo Ontinyent femení, després d'uns dies carregats d'emoció per aquest equip, sobretot en aquest debut de Lliga Autonòmica Valenta, però que finalment, amb aquesta victòria per 7-2 davant l'Odissea, cal canviar les piles, el xip i posar el focus en el pròxim enfrontament davant el Manises. I fa una estona escoltat aquesta entrevista de David Fenollar, entrenador del Castelló de les Jarres, en una setmana importantíssima, en una setmana de Lliga després de la nostra Copa. I com sempre, volem donar-los les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. Ja saben que avui hi ha futbol, hi ha jornada intersemanal en la primera divisió del futbol, la Lliga Professional, però nosaltres tornarem demà a les 3:20. Demà toca el poliesportiu, com bé saben. Moltes cosetes a contar-los. Gràcies per estar ahí. Que tinguen una meravellosa jornada. Adeu.

0: Así hemos llegado a las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: La ventana Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
2: Bona vesprada, benvingudes, benvinguts. Vesprada de dimarts, 15 de setembre. Estem a la ràdio, estem a la ràdio de la Vall d'Albaida, a través, doncs, de... Es podeu estar escoltant de moltes formes. Gràcies per estar ahí. Siga al web, a la ràdio tradicional, a Alexa, després al podcast. Gràcies, com no, per estar ahí, per escoltar-nos, per compartir, doncs, alguna estona amb la ràdio. En esta vesprada... ahir parlàvem de programació per a joves. Doncs avui anem a parlar de programació per a majors. Majors actius. La programació per a el que queda d'any, així a Ontinyent. De seguida saludarem a la regidora de l'àrea, a Imma López. També tindrem una nova edició de Les Veus de la Vall. Avui és dimarts. Toca saludar a l'historiador albaidí Abel Soler. I... com no, previsió meteorològica, perquè avui Lluís Francesc ens està dient i a Emet ja ens està alertant de alerta taronja per a demà dimecres. Tota la informació ens la donarà després Lluís Francesc. Veurem què és el que passa en quant a la meteorologia en les properes hores. I també un últim repàs a l'actualitat de la comarca de la Vall d'Albaida. Tot a continuació, un consell i de seguida, Inma López.
3: Ayer te vi. ¿A dónde ibas con tanta prisa?
4: Pues no sé si contarte a dónde iba.
3: ¿En serio? ¿Qué dices? Cuéntame a dónde ibas.
4: Pues iba a Cocina Fácil. Me reformo toda la casa y aprovecho el mes sin IVA. Sí, sí, mes sin IVA en cocinas y armarios de Cocina Fácil.
3: Cocinafácil.es. Ya está. Ya sé dónde tengo la tienda.

0: l'entrevista d'ahir dilluns parlàvem de la programació de la regidoria de joventut. Doncs avui parlem de les persones majors o de les persones amb més experiència d'Ontinyent i d'una programació que torna a posar-les al centre. Ahir dilluns començaven les activitats als centres cívics municipals amb propostes com gimnàstica, música i dansa, mindfulness, art creatiu, noves tecnologies o activament. I paral·lelament, Majors Actius ha preparat una tardor amb més de 20 activitats que combinen exercici, salut, cultura, excursions i, sobretot, espais per compartir i relacionar-se. Una programació que espera reunir al voltant d'un miler de participants entre els centres cívics i Majors Actius. Parlem amb la regidora de Majors Actius de l'Ajuntament d'Ontinyent, Inma López. Bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Inma, com deia abans, ahir dilluns començava el curs als tres centres cívics municipals. Com ha sigut aquest inici i amb quina resposta espereu trobar-vos?
1: Pues, com sempre, venien esperant-ho des de que van acabar pràcticament el curs. Entonces, molt il·lusionats, molt contents. I pues, la setmana passada que van estar les llistes d'admissions i tal, pues, era un anar i tornar de gent buscant i mirant en què li havien tocat, els horaris, això. Pues, la veritat que la gent ha començat molt contenta. Espero que acabin el curs molt contents com l'han acabat aquest any enrere. I bé, esperem que totes les activitats seguisquen així, en tanta afluència de gent.
0: Uh-huh. Hi ha activitats molt diverses. Cos, música i dansa, mindfulness, art creatiu, noves tecnologies, activament. Què busqueu que troben les persones majors en aquests centres?
1: Pues al final buscar el que a ellos les agrade. Vull dir que al principi un poc les activitats en els centres estaven més enfocades o la gent sempre triava el mateix un poc, el que les coses, música i dansa, que en tenien ells com a gimnàsia, ballar i tal, però cada vegada més i en aquest curs enrere se'n dona compte que altres activitats com l'activament o les noves tecnologies també estan tinguent moltíssima acceptació i són moltíssima gent la que vol apuntar-se a aquestes activitats. Entonces, pues, al final és un poc donar varietat per a que la gent trie allò que més li agrada, que al final que tot el món tinga el seu lloc en aquestes activitats i que ho disfrute.
0: En la programació de Majors Actius hi haurà més de 20 activitats fins al mes de desembre. Com l'heu plantejada en el calendari?
1: Pues l'hem plantejada d'una forma en la que cada mes hi haguera un poquet de tot, un poquet de xerrada, una visita, una excursió, que n'hi haguera un poquet de tot per a que totes les persones pues, que estiguin interessades pues, que puguen apuntar-se a aquella activitat que més els agrade. Moltes vegades em pregunten, Ima, què hi ha que fer per apuntar-se a Majors Actius? No hi ha que apuntar-se a cap lloc, hi ha que apuntar-se a l'activitat que a tu t'agrada, a l'activitat que tu dius, ai, pues això estaria bé o això m'agradaria. Per això especifiquem en cada una de les activitats en el fullet el dia de les inscripcions i a on i com es poden inscriure. Vull dir que la gent, bueno, això ja ho tenen un poc tot, vamos, menjaet, que d'alguna forma ja més o menys ho saben tot, però la gent nova que no sap com fer-ho és simplement agarrar el fullet, mirar l'activitat que li apeteix i apuntar-se els dies que marca.
0: La primera eixida cultural serà a València el 30 de setembre. Encara hi ha places lliures?
1: Sí, a veure, és que les inscripcions són... bueno, sí, ja s'ha fet el sorteig i normalment no queden places. No queden places perquè és tantíssima gent la que s'apunta que és impossible fer-ho per a tots. Entonces, nosaltres lo que tenim un termini d'inscripció i de totes aquelles persones que s'han apuntat es fa un sorteig i se'ls avisa a totes aquelles persones que han sigut seleccionades per al viatge. Uh-huh. Intentem que això funcioni durant tot l'any i de gener a desembre les persones que han anat, per exemple, en març, pues encara que s'apunten, n'hi ha un filtre i aquestes persones no entran. Sempre són gent nova. Sempre intentem que siga gent nova, no sé el que queden places i aquelles persones que estan en llista d'espera puguen entrar. ¿Vale?
0: Altra de les activitats que tornen i que també li agrada als usuaris de centres cívics i als participants de majors actius és cafès amb l'alcalde. Què aporta aquest contacte directe entre les persones majors i Jorge Rodríguez?
1: Pues a veure, és una xerrada molt col·loquial, molt amigable. Ja ho han fet en anteriors follets, en anteriors temporades, i la veritat és que està molt bé perquè t'assentes en una taula, fem un cafè més, tenim alguna pasteta i tu pots xerrar o preguntar allò que més t'interessa o no sé, comencem fent preguntes i acabem xerrant un poc de com s'arregla el món, com aquell que diu. I és una forma fàcil, bueno, Jorge és una persona molt, molt propera a tots i a totes i la veritat és que anime a tota la gent a que s'apunte, que s'ho passaran superbé. I de fet, pues això, algunes preguntes, algunes coses, algunes qüestions que tenen dubtes, que com es farà, algunes crítiques, algunes coses favorables, vull dir, es pot parlar absolutament de tot, no tenim un guió, i cada persona ve i es posa, xerrem, i la veritat és que, conforme he dit abans, Jorge és una persona molt propera a tots i, vamos...
0: Quan és el primer cafè amb l'alcalde?
1: Pues el primer cafè és el dia 24, el 24 de setembre, dijous, i a les 10 del matí i en l'Ajuntament.
0: Molt bé. Que
1: ja poden inscriure's al telèfon de majors actius, és aquelles persones que vulguin participar en aquesta xerrada, en aquest cafenet, i segur que s'ho passa molt bé. N'hi ha gent que repeteix,
0: Ja
1: vull dir, en l'altra temporada, recordo que algunes de les persones que havien anat a l'inici després van vindre i van dir que s'ho havien passat superbé i que estaven molt contents i tornaven a repetir. Vull dir, és una xerraeta.
0: Un cafenet. Sí, sí. Una de les novetats més interessants en aquest curs, en aquesta temporada, en la programació de tardor, és la visita al refugi antiaeri del Regall i al Mahoba. També, sí. A banda de, com parlàvem abans, no?, d'aquestes activitats de manejar el cos, de excursions fora, també hi ha que conèixer el que tenim a casa.
1: Correcte, moltes vegades ixim de viatge o ixim fora del poble o el que estem dient, excursió a València, una altra que tenim en octubre també per a Benidorm, i realment molta gent no ha visitat el que és el refugi que tenim ací on tenim, inclús el Museu del Mahoma, és un gran desconegut, i és una forma d'apropar a la gent pues, a aquests llocs nostres i que es coneguin. Vull dir, és una visita guiada en la que es conta un poc l'inici, tot un poc, i a més anècdotes, curiositats, i anima la gent perquè de veres es agradarà moltíssim. Així com l'exposició que tenim sempre al Museu Tèxtil, intentem fer també una de les eixides a les exposicions que n'hi ha en el museu també per a que coneguin l'exposició i al mateix temps també per a que coneguin el museu, perquè és un lloc que s'ha de visitar.
0: Uh-huh. Bueno, podríem estar així tota la vesprada parlant de la gran quantitat d'activitats que hi han, però jo crec, Imma, que el millor que poden fer és acostar-se, si no coneixen majors actius, el millor que poden fer és acostar-se a un centre cívic, el de Sant Rafel, el de Sant Josep, a qualsevol, el del Llombo, i consultar eixa programació, apuntar-se, eixir de casa i compartir amb la resta d'usuaris i usuàries, no?
1: Sí, correcte, d'això es tracta. Es tracta de que la gent tinga ganes d'eixir, tinga ganes de conviure en altres persones, tinga ganes de despejar-se de casa, inclús de la família, de canviar d'aires, i amb aquestes activitats pues, poden apuntar-se. És tan fàcil com agarrar el fillet, en el que has dit tu, en qualsevol dels tres centres, el Llombo, Sant Josep o Sant Rafel, i allí està tota la informació. Qualsevol dubte que tinguin en els mateixos centres es poden ajudar. També tenim el telèfon de majors actius, que també està operatiu, és telèfon, també té WhatsApp. Intentem donar totes les facilitats a la gent per a que no estigui parat en casa en el sofà i en la tele enxufada. Que isquen, que disfruten i que coneguen gent nova, que també és important.
0: doncs, a eixir de casa, a manejar-se, a fer coses sí. I doncs, a compartir. Inma López, regidora de Majors Actius, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
2: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Onteniente y Xàtiva o visítanos en ulsanmotor.com.
4: Oye, ¿qué haces con tantas agendas?
5: Las vamos a regalar a nuestros clientes.
4: ¿Una agenda? Pensaba que eso ya no se llevaba.
5: Al contrario, la usan todos los días, igual que los bolígrafos o las libretas. Y cada vez que las abren, ahí está tu marca.
4: O sea, que no es un regalo.
5: Es una publicidad que dura todo el año.
6: Este septiembre vuelve a la rutina con agendas corporativas, libretas y bolígrafos personalizados de Gimerchan. Productos útiles que mantienen tu marca siempre presente. Infórmate en comercial@gimerchan.com. .com o al teléfono y WhatsApp 637-720-019 637-720-019.
0: Anem amb la secció d'opinió. Obrim cada vesprada aquest espai per a que un col·laborador, una col·laboradora, doncs, oferisca la seva opinió sobre un tema obert. Avui, dimarts, donem la benvinguda a l'historiador al Baiví, Abel Soler. Endavant, bona vesprada.
7: La ventana d'Ontinyent, la vall d'Albaida. Les veus de la vall.
8: Mireu, avui i altres dies estava pegant-li unes voltes a això del fracàs de l'educació espanyola que ha aprovat i ha demostrat l'informe PISA, no? I en general de l'educació occidental. I també diuen que els alumnes més rics justament són els que han baixat més estos últims anys. I què és el que està passant estos últims anys? Estem veient-ho. Doncs que hi ha un excés de sobreestimulació cerebral, de pantalles, i a mi no m'hi sent els comptes, perquè els científics diuen que un adolescent ha de dormir 10 o 11 hores, que és la més que un xiquet i més que un adult, és l'edat on més es dorm, i resulta que tenim uns horaris escolars matutins, concentrats, que comencen ja despertant-los a les 7 del matí, i alguns continuen visionant TikToks i enviant WhatsApps a les 11 o a les 12 de la nit. Per tant, no em deixen els comptes a mi de les hores que hauria de descansar un cervell humà. Si a això li sumem la sobreestimulació que durant hores reben de videojocs i de coses que sobretot tenen els alumnes més rics, doncs això explica un poquet, jo crec, que l'estadística en caiguda, en picat. A banda de la lectura, que com tenen aquesta sobreestimulació, el llegir no el sobreestimula, és una cosa avorrida, pesada, costosa, i per tant s'abstenen com si fora verí de llegir un llibre. I això sí que ens aboca, doncs, a una societat un poquet conflictiva en el futur, perquè no tindran formació crítica, viuran per al ja i per a la immediatesa, i això, doncs, en una societat democràtica on les coses costen i tot requereix una mica de paciència, de negociació i de tal, no crec que tinguem una generació futura molt negociadora i sí relativament violenta, i ens arriben, ens venen uns temps molt obscurs per aquest dèficit ja no formatiu de l'escola. L'escola no té la culpa, la tenim els pares, si no limitem. Afortunadament, alguns pares doncs, procuren limitar-ho, però em penso que no tots, i són una minoria. Així que, aquest és el meu consell, control en casa i endavant, a veure si és possible frenar-ho.
0: Gràcies a Abel Soler. Anem amb la previsió meteorològica. Què és el que ens depara meteorològicament durant les properes hores? Lluís Francesc, bona vesprada.
9: Hola, Esteban, què tal? Molt bona vesprada. L'entrada d'una massa d'aire fred provocarà un canvi de temps durant els pròxims dies a Ontinyent i a la vall del Baida. Esperem més núvols, un acusat descens tèrmic, a més d'algo de pluja. De moment, este dimecres, els cels s'aniran de poc nuvolosos en la velocitat vespertina, debut a l'arribada d'un front, en principi poc actiu, però no descartem que pugui deixar algo de pluja, fins i tot algun conat tempestuós que puntualment podria deixar descarregar-me. Els valors màxims es quedaran algo per damunt dels 30 graus en el dia d'avui. Dijous baixen de nou les temperatures, ja es queden valors al voltant dels 25 graus. El cel s'emmarcarà en abundant nuvolositat, no descartem ruixats febles i els vents rolaran a component marítim.
7: En la ventana de la vall d'Albaida, les últimes i ens n'anem.
0: Doncs anirem actualitzant eixa informació meteorològica en els diferents espais informatius de Ràdio Ontinyent. Demà, a les 7:20 del matí, ja està, sí, informant Tomàs Marín, 7:20, 8:20, després al Oi por Oi, a partir de les 12:20 i després 2:17 del migdia. Hi ha que estar pendents de la informació.
10: Que si la implantació de la Universitat de València a Ontinyent és una de les fites més importants de l'última part del segle passat, sens dubte la incorporació de veterinària al campus d'Ontinyent marcaria primera part del segle XXI.
0: És José Cantó, director del campus d'Ontinyent de la Universitat de València, que parlava avui als micròfons de Ràdio Ontinyent d'eixa implantació de veterinària a Ontinyent. I què ens deia més sobre l'inici del curs?
10: Que siga un curs tranquil, i vol dir que no tinguem ningú esdeveniment que en els últims anys hem estat patint i hem hagut d'adaptar-se, que siga un curs molt tranquil i que siga també un curs en el que tinguem molt bones notícies.
0: El campus d'Ontinyent de la Universitat de València ha tornat a cobrir el 100% de les places de les quatre titulacions per al curs 2026-2027 en la recta final del període de matriculació. Encara queden dos de les set adjudicacions previstes, però la demanda continua sent molt elevada amb 1.734 persones en llista d'espera. En total s'han matriculat 254 nous alumnes, 59 en infermeria, 72 en administració i direcció d'empreses, 47 en mestre d'educació infantil i 51 en ciències de l'activitat física i l'esport. Infermeria concentra de llarg la major demanda amb 1.294 aspirants en espera, mentre que educació infantil en suma 190. A aquestes xifres cal afegir el màster universitari en psicologia general sanitària amb 25 alumnes matriculats i 101 persones en llista d'espera. En conjunt, la demanda de les titulacions de grau és quasi 7 vegades superior en l'oferta de places. El director del campus d'Ontinyent, José Cantó, destaca que s'han cobert totes les places i posa l'accent especialment en la demanda dels estudis d'infermeria.
10: Aquesta reivindicació que teníem a l'inici de curs per el nostre rector de la demanda d'augmentar el número de places públiques, que això no és algo que nosaltres puguem fer, sinó que depèn del finançament que ens otorga, en este cas, la Generalitat Valenciana.
0: Doncs amb aquestes paraules acabem ja. Bona vesprada, adeu.
11: Sabemos que hay aficiones de las que nunca te vas a aburrir, como descubrir nuevos destinos. Reserva ya tu viaje del Imserso con Halcón Viajes, agencia acreditada con todos los servicios incluidos, circuitos culturales, viajes a costas e islas y mucho más. Reserva ya y no te quedes sin tu plaza. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
12: Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
13: Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora el pequeño, aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
14: Tener dudas es bueno, tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
15: Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Un gesto que puede convertirse en un niño o una niña que aprende, en una vacuna que le protege o en el alimento que le llega a tiempo. Infórmate sin compromiso en testamentosavethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
16: Hay ideas que cuando nacen del talento y la pasión están hechas para volar, para llegar más lejos, emocionar y dejar huella. Si la tuya ya ha despegado, hazla volar en los premios más importantes de la comunicación en España. Inscribe tu candidatura en premiosondas.com antes del 30 de septiembre. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
17: La Ventana con Carlos Francino.
9: Faltan 18 minutos para que sean las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Estamos ya a puntito de cerrar la ventana, pero antes tenemos un compromiso cada día, cada tarde hasta ahora.
17: Lo que queda del día, con Isaías Lafuente.
18: Lo que queda y lo que ya pasó.
19: Eso es. Bueno, hoy hemos mirado desde nuestra ventana de la radio a la caverna, a la metafórica y a la real. Esta mañana, por ejemplo, Manuel Javois contaba a Imar un sueño.
20: He soñado que el alcalde de Oviedo decía que los agresores ultras de la paliza a dos militantes de izquierda eran unos chavales jóvenes de los que no creía que fuesen tan mala gente. Y leí que además decía que hay anécdotas que se sacan de quicio. Hace muchos años, cuando yo trabajaba en el diario Pontevedra, un grupo de chicos secuestró a una chica en el coche. Ellos estaban de fiesta y durante el trayecto la violaron. El delegado del gobierno dijo entonces que aquello había sido una juerga que se les había ido de las manos. Yo escribí una columna de opinión sobre eso, pero no se publicó, porque prensa de la delegación llamó al periódico, no para decir que el jefe pedía perdón por esas declaraciones, sino para algo mucho más sofisticado. Se pidió que se tratasen esas declaraciones como no dichas. Por lo tanto, no se podía hacer opinión posterior a algo que el delegado no había dicho.
19: Una violación, una juerga que se había ido de las manos, y como no lo dijo, pues no se podía criticar aquello. Bueno, eso fue hace poco tiempo. En términos históricos, la caverna real nos ha llevado a 150 millones de años atrás. Y es entonces cuando vivió en tierras del actual Teruel un Diplodocus que hasta ahora solo se había documentado en Norteamérica. Con nuestro compañero Javier Jané nos hemos colado en Dinópolis para ver esos restos de los que hoy habla todo el mundo.
21: Ante nosotros, alineadas en una larga vitrina, están las vértebras de ese animal. Cada una de ellas formó parte de una cola gigantesca, capaz de equilibrar un cuerpo colosal, un animal de proporciones asombrosas, con un cuello interminable, una presencia del todo espectacular. Una investigación realizada por un equipo de la Fundación Dinópolis, publicada en la revista Journal of Vertebrate Paleontology, ha concluido que se trata efectivamente del primer Diplodocus documentado fuera de Norteamérica.
19: Fue hallado hace mucho tiempo, en 2008, en el yacimiento turolense de La Tejera, y tras unas investigaciones que ha durado muchos años, pues hoy sabemos que se trata de un Diplodocus único en Europa, una especie de Diplodocus inmigrante que vino desde Norteamérica, cuando no había América. Y hemos hablado con Alberto Cobos, que es paleontólogo y director de la Fundación Dinópolis, que nos hablaba de la importancia del hallazgo.
22: Desde el punto de vista científico, es un saurópodo que se va sumando esa especie, ese Diplodocus, a otros dinosaurios. Empezamos a tener una fauna en el Jurásico Superior con muchos bichos, como te ibas a decir antes, muchos animales muy parecidos a los de la formación Morrison en Estados Unidos, ¿no? Y eso quiere decir, bueno, pues que en un momento determinado en el Jurásico Superior los continentes no estaban tan separados, lógicamente, como estaban hoy en día, y que hubo una serie de islas o puentes intercontinentales que, con las bajadas del nivel del mar, bueno, pues podían migrar, hacer migraciones de unos lugares a otros, y es lo que hace que podamos encontrar pues estos géneros, como el famoso Diplodocus ahora en Teruel, y los fósiles también encontrarlos en Wyoming.
19: Esto sobre huesos de dinosaurios y sobre otros.
23: Podrían ser a simple vista solo huesos.
19: Este año estamos conmemorando los 90 años de muchas cosas que dejaron una herida profunda provocada por fascistas golpistas que se levantaron aquí en España contra la República. Un 15 de septiembre como hoy, la columna de los 8.000 campesinos, hombres, mujeres, niños, ancianos extremeños que intentaban avanzar hacia Ciudad Real y Madrid huyendo del horror. Huían de los españoles que querían matarlos, y esta columna fue alcanzada y 2.000 de ellos fueron detenidos o asesinados. Hoy Nieves nos ha invitado a cerrar el Zoom sobre la figura de un hombre, de Reyes, que es el bisabuelo de Adrián Merino, de Higuera de la Serena, en Badajoz, que ha recompuesto la historia de su bisabuelo y se la ha contado a Nieves Concostrina y a su pueblo.
24: Adrián cuenta que su bisabuelo Reyes, el de la Asociación Obrera, cuando en Higuera resistían la entrada de los golpistas españoles que iban a matar higuereños, impidió que se tomaran represalias también contra los fascistas del pueblo, que se enfrentó a quienes querían ir contra ellos, diciendo: si aquí hay un fascista, ese soy yo, matadme a mí. En mayo de 1939, Reyes Estrella fue detenido. Su mujer le llevaba al calabozo municipal, pues todas las tardes le llevaba algo de comida, hasta que una tarde le dijeron que no volviera más, que aquella madrugada lo iban a fusilar. Regresó a casa, abrazó a sus 5 hijos y juntos escucharon los disparos. A la mujer y los hijos los echaron después de casa, a ella la raparon, la humillaron, pero sacó adelante a los hijos haciendo roscas de garbanzos que vendía de pueblo en pueblo. El bisabuelo de Adrián permaneció en una cuneta junto con 8 vecinos hasta 1984, cuando los familiares, con palas, sin ayuda de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, sin permiso de nadie, sacaron los restos y se los llevaron al cementerio.
19: Hay que recordar siempre la barbarie del pasado y también oponerse a las barbaries del presente. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Y hoy hemos contado dos historias que son la cara y la cruz de tomar partido. La cruz, pues la de un rapero estadounidense, telonero en la gira de Ed Sheeran, que se atrevió a manifestar su apoyo a Palestina.
1: Ed Sheeran iba acompañado de un artista, un rapero estadounidense que se llama Macklemore, en esta gira que está haciendo por Estados Unidos, se atrevió a decir esto. Free Palestine.
2: I want those words to be loud and clear.
1: Dice libertad para Palestina, lo digo alto para que la gente en Gaza y en Cisjordania sepa que no les hemos olvidado, y sigue aclarando a sus hermanas y hermanos judíos. Dice que las críticas no son en ningún caso contra el pueblo judío.
19: Este hombre ya ha dejado de ser el telonero. Y aquí en España, pasado mañana comienza en Madrid el Festival Ideas, que en 2024 nació con la idea de ser un foro de debate ciudadano acerca de la filosofía, la historia, el pensamiento, para acercarlos a la calle. Ha estado en la cuerda floja porque una treintena de participantes ha amenazado con retirarse del festival si no se rompía con uno de los patrocinadores, con Allianz, por sus vínculos con el gobierno genocida de Israel. Y lo han conseguido. Marcela Vélez es la directora artística de este festival, Ideas, y nos ha confirmado que el festival sigue.
3: El festival se va a celebrar y efectivamente ha sobrevolado la posibilidad de que se cancelara. Hemos estado, desde que recibimos esta mañana el comunicado por parte de este grupo de invitados e invitadas, y desde que se hizo público, evaluando las alternativas. Dentro de ellas cabía la posibilidad de la cancelación, pero hemos decidido continuar adelante con el festival.
19: Y muchos invitados irán porque Allianz ha desaparecido como patrocinador, algo que por supuesto les ha dejado muy tocados.
3: Podéis entender, para nosotros es económicamente una situación muy compleja económicamente, pero que por encima de todo esto está nuestro compromiso con la ciudadanía, con las instituciones que lo apoyan, con otras entidades colaboradoras, uh-huh, y sobre todo con otros invitados e invitadas que también nos han manifestado a lo largo de toda la mañana su apoyo con el proyecto del festival. Incluso también firmantes del propio manifiesto nos han escrito de manera paralela, pues apoyándonos, ¿no? Todo el trabajo, imagínate, llevamos un año y a dos días del festival que suceda esto, pues nos ha dejado muy tocados.
19: Ellos nos lo han contado, siempre se han manifestado, por favor, a favor de Palestina, en contra del genocidio, pero ha pasado lo que ha pasado, y por eso cree que después del festival habrá que debatir y dialogar para saber qué hacer en futuras ediciones.
3: Me hubiera gustado, porque con algunos autores he tenido más contacto que con otros, ¿no? Es normal, tenemos más de 100, ¿no? Pero me hubiera gustado, ¿no?, que hubiera existido ese espacio de confianza en el que estas personas, pues a lo mejor nos hubieran contactado, me hubieran contactado a mí, hubieran compartido, no lo sé, quizás debatir y dialogar.
19: Bueno, y las bolsas han vuelto a caer. El futuro de esta humanidad, con lo que puede hacer la inteligencia artificial, es una de las razones. Esta mañana hemos podido escuchar aquí en la SER a Vicente Botti.